que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajar.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

0: I són ara les 9 del matí. Respassem les qüestions més destacades. Des de les 7, els cotxes poden tornar a circular i estacionar per la plaça d'Esborn de Ciutadella. L'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere en el procés de pacificació executat fa un any, després que un jutge ho hagi ordenat per la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona. I connectam en directe a Gemma Carrasco. Bon dia. Ja hi han aparcat els primers cotxes.
1: Bon dia, sí, així ja hi ha els primers cotxes aparcats a la plaça d'Esbord de Ciutadella i, de fet, diria que hi comencen a quedar ja poques places buides en aquesta hora. Són les 9 del matí, fa dues hores que la plaça s'ha reobert al trànsit després de 14 mesos sense circulació i amb una diferència però important, ara aparcar-hi és gratuït, abans era zona blava. La imatge d'avui, però, tampoc no és exactament la d'abans perquè els cotxes han tornat, però les terrasses dels bars i restaurants es mantenen de moment tal com estaven, és a dir, que conviuen els vehicles, que conviuen aquestes terrasses amb vehicles i circulació. La reobertura arriba després d'un any de molta polèmica, amb mobilitzacions a favor i en contra de la transformació de la plaça i, com explicàveu, 22 empresaris van portar el cas als tribunals al·legant perjudicis econòmics i un jutjat va ordenar recuperar els cotxes com a mesura cautelar mentre resol el litigi. Avui els primers veïns que passen per aquí encara no s'acaben d'acostumar a tornar a veure cotxes en Esborn. Els escoltam.
2: Però és que hi hagués tant de cotxes, perquè dic que no som prou conscients de lo que és Esborn. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
3: És una llàstima. Jo estic d'acord que no hi hagi cotxes, el que passa que no va fer bé. És l'únic problema que hi veig. Pou de més, seria molt millor sense cotxes, 10 vegades.
0: I dues manifestacions simultànies a Palma i Eivissa han rebutjat aquest diumenge els plans d'AENA que preveuen un augment dels passatgers als aeroports de les illes. Les entitats convocants consideren que les inversions previstes de més de 1.000 milions d'euros duran ampliacions desmesurades i insostenibles.
4: La concentració d'Eivissa ha estat una de les més multitudinàries dels darrers anys a l'illa, amb milers de participants.
5: Que poguessin viure amb una mica de tranquil·litat i que no se'n perdi la nostra idiosincràsia.
6: Aena sempre fa el que li dona la gana i sempre va fer el mateix, augmentant, i la illa ja no ho suporta més.
4: A Palma han participat prop de 500 persones, segons la Policia Nacional, 3.000 segons els convocats.
0: I el desplegament de la intel·ligència artificial ja té conseqüències reals en el territori. Els centres de dades imprescindibles per al funcionament d'aquesta tecnologia han augmentat un 24% en un any a Espanya.
4: Segons la patronal del sector, les empreses descarten ara nou projectes per mor de les limitacions d'un nou reial decret que ha aprovat el Consell de Ministres. La vocal del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Belén Bermejo, insisteix que el xoc dels centres de dades en el territori és immens.
7: Si nosotros en nuestra casa tenemos que enchufar un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, un smartwatch, eso multiplicado por las personas que hay en casa, pues vamos a imaginarnos que tenemos enchufados millones de ordenadores grandes, todos a la vez, a la corriente.
4: Es preveu que el 80% de l'energia que es consumeixi l'any 2030 a tot el món es destinarà als centres de dades.
0: I a Ceuta s'han viscut moments de tensió quan desenes de persones han llançat ous i pedres contra el cotxe de Júlia Ferreres, diputada a l'Assemblea de la Ciutat Autònoma.
4: Dins el cotxe que va quedar amb el parabrises de darrere romput sense retrovisors, a més d'altres destrosses, hi anava també un activista de la flotilla a Gaza.
0: Arribam a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: Una cosa, puc fer un experiment?
10: Sí, sí.
9: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio.
10: Ràdio Pollença, la teva ràdio de tot. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tot.
11: Ràdio Pollença és per tots i per totes perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
12: Ràdio Pollença, perquè podeu escoltar el que estem fent.
13: Ràdio Edició de Pollença. Silencio, vibración.
14: Radio Pollença.
15: Vine, escolta.
16: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetiver.
17: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
18: Informació, música, cinema, cuina, esports, política...
19: Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença. Hey!

A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Molt bon dia a tothom, són les 9 i 7 minuts del dematí. Estava escoltant Ràdio Pollença, donem-vos-vos en aquest programa de matins, aquest magazín matinal que tenim aquí a la ràdio per fer-vos costat, per tenir-vos informats, informades. Bruno, Jaume, bon dia, com estem?
1: Bon dia.
2: Bon dia, com va?
0: Molt bé.
2: Com duim dilluns?
0: Uf! A més, els dilluns aquí són de vinga diaris i vinga coses. I a més, avui és un poc més especial. Avui, 21 de setembre, avui es celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. I si sou, si fa temps que mos escoltau a la ràdio, sabeu ben bé que per nosaltres també és un dia especial, perquè ja fa molt d'anys que en col·laboració amb AFAMA, l'Associació de Familiars Amics de Malalts de l'Alzheimer d'aquí de Pollença, tenim preparat un programa especial per vosaltres que serà al llarg de tot aquest dematí. Ja vos podem explicar, idò, que tindrem diferents blocs, moltíssim de convidats que han de passar pels micròfons de la ràdio. Hem de conèixer avui els serveis de fama, seguirem coneixent treballadors, treballadores, usuaris, coneixeran les seves necessitats, els seus reptes de futur, també tot el que tenen organitzat aquest mes, que van tenir les curses de l'Alzheimer, tenim xerrades, tenim bé, moltes coses, idò, per comentar. Passaran en el primer bloc, per exemple, parlarem amb la presidenta de FAMA, Ana Joana Badell, amb Antoni Cifre i Antoni Pericàs, codirectors, amb la regidora Maria Morro, de Serveis Socials, i el Batla Martí Marc. En el següent bloc, ja no vos demores avui, perquè serà un poquet sobre la marxa, més o manco, us poden dir com a referència, a partir de les 10, que és quan farem aquesta programació, començarem així, amb els responsables d'aquesta entitat i també els polítics, Ovalda i la regidora. Un poquet més tard, a les 12:45, més o manco, parlarem de la campanya de prevenció i de nous serveis de fama. A les 11:30 parlaran de nutrició i benestar emocional, tot això relacionat amb l'Alzheimer, i d'haver les 12:15, més o manco, també tindrem usuaris de fama, membres de la junta directiva, i coneixerem també un poc més el seu dia a dia. És un dia important, segons la Confederació, segons CEAFA, la malaltia de l'Alzheimer és la principal causa de demència en el nostre país, representa un 70% de casos. A Espanya, a nivell estatal, segons aquesta entitat, hi ha 1.200.000 persones afectades, però, clar, si li comptem totes les persones que en realitat ho pateixen, que no només són els afectats, sinó també familiars, cuidadors, i d'això inclou a uns 5 milions de persones més o manco, per posar també xifres a la que estem parlant. Segurament sortiran damunt la taula també les xifres del llarg d'aquest dematí. I bé, idò, mos espera, com dèiem, Bruno, Jaume, un dematí, un programa especial, però també ben important. Ui, espera, que no tens ara.
2: Molt important, també
0: volia.
2: Sí, no te reiterava que sí, que és molt important.
1: I començarem a les 10 i estarem fins les 12:15 o més.
0: Fins la 1, el nostre programa de dematí.
1: Exacte.
0: Deixem aquesta primera hora informativa, que vos hem de destacar notícies, però després sí que... Això, que ja li dedicaran tot el nostre programa del dematí. I seguint un poquet en la programació d'avui, vos poden dir que cap vespre ja sabeu que nosaltres no hi som, però avui sí, que toca Trash Monday Music Club, que no n'hi va la setmana passada, i en Pedro Duasso és qui mos explica ell mateix, idò, què tenen preparat per avui, l'escoltam.
3: Bon dia a tothom. Avui a les 6 tornarem amb el Trash Monday Music Club per xerrar d'un estil musical que es diu Midwest Emo. Són bandes que, bueno, pues varen sorgir en els anys 90, mitjans de 90, justament en aquesta banda d'Estats Units, que seria la part central del continent, i tenen en comú que a totes pues, les agrada fer un tipus de música que està sobretot influenciada per dos o tres discos que ells van trobar pues, que eren molt importants, i damunt d'això van començar a fer feina. Són grups molt transversals, se mouen per tot el país, i una cosa en comú que tenen també és que solen ser gent molt jove, que s'ajunten a la universitat o a l'institut, i les bandes no duren molt d'anys, o sigui, les que més duren poden durar 10 anys. Són bandes que són una mica fugaces, però fan una música molt xula, que a nosaltres ens encanta, i hem dit, anem a fer un programa dedicat a mi de Questemo i espero que vos agradi a tothom. Molt bé, moltes gràcies.
0: I d'això sona avui cap vespre a partir de les 6 de sona, Bruno, mid, que ho ha dit, Midwest o Midest?
2: Midest, Emo. Saps qui em va pagar, Jordi, d'en Bruno, fora de micro? En el fill d'en Petso Vivelles, a la Sindri.
0: També.
2: Que tal, sense tant, un Sindri. Varen fer un programa que van enxerrar d'això.
0: Ara m'ho farem especialistes.
2: M'ha sonat, sí, sí.
0: Molt bé, vinga, això ho cap vespre. De matí a fama, ho cap vespre a Trash Monday. Avui és 21, com dèiem, de setembre. Sabeu que aquesta setmana arriba la tardor? Jo m'ho ha dit en Jaume, no hi pensava. No,
2: bueno, avui també et sent Mateu, ho dic, per si coneixeu qualque Mateus, ho hem de dir, Mateus.
0: Molt d'any, ho mantenim per la ràdio de Mateus.
2: Sí, ja.
0: I tant, i de regidors, i de col·laboradors...
2: Sí, sí.
0: I tant, i de venir molt d'anys.
1: I també volia destacar que havia ahir a Mallorca i Bisbal mobilitzacions molt grans contra la massificació turística, contra l'ampliació de l'aeroport de Mallorca i d'Eivissa, i només dic que a Eivissa unes 15.000 persones, que ha estat la manifestació més gran dels darrers anys, i a Mallorca no eren tantes, però crec que eren unes 3.000, així que bé, només destacar-ho. Després ho repassarem en diaris digitals, però...
0: A tu te va tocar i fer guàrdia a l'Arbaleàs.
1: Sí, sí, però era impressionant, la gent quan se mobilitza.
2: Vares compartir l'article, havies escrit tu, no?
1: Sí, sí, sí, però llevat d'això, que bé, les illes se coordinin per fer aquestes coses, s'ha de destacar.
2: Hi havia Madafarta, també, vaig veure.
1: Hi havia tothom.
0: És per tot, Madafarta?
2: Sí, sí, Madafarta és per tot.
0: Quan la durem, Madafarta?
2: Madafarta m'ho va dir que, com que no té bou, per anar a la ràdio és difícil.
0: No xerres,
2: clar. Vam inclús vam xerrar amb ella a nivell de xarxes i tal, però man, si vulgui que qualcú posés bou a la seva bou...
0: La IA?
2: I hagués pogut... No, qualcú que hagués vingut, jo hagués convidat una amiga meva, hagués posat la bou i ella hagués escrit, però clar, no té sentit. O sigui, venir per fer-te la foto i despatxar a una altra persona, no té sentit.
0: Això
2: no
0: me desagrada l'idea, Jaume.
2: No te desagrada?
1: Va venir
2: que no, que de moment res.
0: Es va a la concentració de Real Marina.
2: Real Marina, sí.
1: És per tot. Jo no sé com treu temps per anar per tantes bandes.
0: Ja trobarem la manera de fer xerrar a Madafarta per la ràdio.
2: Sí,
0: i que
2: sí,
0: més
2: sí,
0: havíem de dir bé, que Pollença que cap de setmana passat, espectacular, d'activitat, de gent, per la cala també increïble, però bé, ja veurem a menys si al llarg del matí també el regidor mos pot fer un balanç de com va anar dissabte, aquesta cala brutal local, les curses també de fama d'ahir en parlarem... Res, que fa un temps espectacular, ningú diria que ve la tardor, s'estan beníssim i hi ha moltes coses per fer en el nostre poble. Idò, nosaltres començam, són les 9:15 i ho fem com sempre, com cada matí, primer de tot, amb les notícies.
4: Ràdio Pollença, comunitat.

0: I ja aquí som, ara que parlàvem d'aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, recordant que FAMA té organitzat un cicle de conferències i que són obertes a tothom i gratuïtes, això sí que cal fer inscripció prèvia.
1: Les xerrades són a la Fundació Roger Villalonga. Avui tractarà de l'envelliment i la salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència, càrrec del neuròleg Eduard Varga i Pizarro, i dilluns qui ve la darrera, per concloure, parlaran del paper de l'exercici físic, clau per a la prevenció de la salut cerebral, càrrec de l'educadora física Paula Varga i Pizarro. Vos podeu inscriure al 629-611-173.
0: L'Ajuntament celebra demà una nova sessió del Consell d'Àrea, en aquesta ocasió convocada per l'Àrea de Serveis EMSER Medi Ambient, Mobilitat, Pagès i Jardins i la Delegació del Port de Pollença i Sant Vicenç. Una reunió, idò, que és demà a la sala de plens de l'Ajuntament a les 7 del capvespre i en la que ja està convidada tota la ciutadania.
2: Entre els principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions previstes en diverses ordenances municipals, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges. El Consell d'Àrea es planteja com un esplai de diàleg entre l'Ajuntament, els serveis municipals i els veïnats. Per això es fa una crida a la ciutadania qui podrà plantejar propostes, dubtes i qüestions relacionades amb el dia a dia del municipi.
0: Pollença acull aquest dimecres la presentació de Cròniques Wagnerianes de Pere Estelrich.
1: La Fundació Roger Villalonga i DOC oirà aquest dimecres a les 8 o cap vespre la presentació de Cròniques Wagnerianes de l'escriptor Pere Estelrich i Massutí.
0: L'Ajuntament ha obert el termini per sol·licitar subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i la realització d'activitats esportives durant aquest 2026.
2: Les ajudes estan dirigides a entitats, clubs i associacions esportives sense finalitat de lucre, domiciliades a Pollença, inscrites al Registre d'Entitats Esportives de la Direcció General d'Esport del Govern Balear i participants com a club membre d'una federació esportiva i donades d'alta al Registre d'Entitats Locals de l'Ajuntament de Pollença. També va dirigit a persones físiques amb llicència federativa vigent i residència al municipi de Pollença que participin en competicions esportives d'àmbit estatal, nacional o internacional. El termini per presentar les sol·licituds és fins 27 de setembre.
0: I un recordatori, penseu també que l'Ajuntament de Pollença torna a organitzar clubs de lectura en un municipi tant en Umoll com a Pollença per aquesta nova temporada.
1: Hi haurà una reunió informativa proper dimarts 29 de setembre a les 7 a Can Llobera. A Pollença s'organitzarà el Club de Lectura Infantil en Umoll, un club de lectura per adults que se farà el darrer dimarts de cada mes a les 7, un club de lectura juvenil de 14 a 18 anys, també el darrer dimarts de cada mes a les 6, i un club de lectura infantil de 8 fins a 13 anys, que es farà també el mateix dia de cada mes a les 5. Us podeu inscriure i demanar més informació al mail info@siracusacultural.com o al 634 533 841.
0: Recordant que Punt Jove ha tornat a posar en marxa el projecte de patis oberts, enguany amb un nou horari que és de dimecres a dissabtes.
2: Així es farà el CEIP Miquel Capllong de dimecres a dissabtes a les hores baixes entre les 5 i les 8. Recordeu que és un espai per jugar i fer amistats supervisat sempre per monitors. L'activitat és gratuïta i els educadors i les educadores s'encarreguen de la supervisió general del grup, la gestió dels materials i l'atenció de les incidències que es puguin produir. També es demana respectar les normes de convivència, les instal·lacions i el material del centre. Per participar-hi és necessari haver lliurat l'autorització signada i es recorda a les famílies l'importància de fer un ús responsable d'aquest recurs.
0: Dos apunts amb més en planes culturals. Ja estan a la venda les entrades per l'adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat quan venia l'esquadra que interpretarà Catalina Solivelles.
1: Una nova oportunitat de gaudir d'aquesta proposta escènica de petit format que trasllada a l'escena una de les obres més destacades de Xesc Ensenyat. Seran tres funcions dissabte 3 d'octubre en un saló parroquial. Se farà l'estrena diumenge 4 d'octubre, també al mateix lloc, a les 7, i dilluns 12 d'octubre a les 7 en el Club Pollença. Podeu comprar les entrades a tiquetip.com o a l'àrea de cultura de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: Per altra banda, també notícia, novetat, i és que xerrant de literatura, el llibre un llibre. Repassa la història dels Premis Formentor de les Lletres.
2: El Cànon Formentor, una història de la literatura, es tracta d'un volum publicat per la Fundació Feltrinelli Anagrama i la Fundació Formentor, que repassa la trajectòria intel·lectual d'un dels grans premis literaris internacionals, així com les converses i trobades literaris que l'han acompanyat des de la seva creació l'any 1961. El llibre reuneix per primera vegada els assajos dedicats als escriptors que han estat distingits amb el Premi Formentor al llarg de la seva història. Una obra que permet recuperar la memòria del premi i alhora resseguir l'evolució de la literatura contemporània a través dels seus principals autors i autores guardonats.
0: I anem als esports, que també hi ha moltes notícies. Aquest dissabte arriba ja la Pollença Running Fest en Moll. Les curses les organitza l'Associació de la Mitja Marató de Pollença.
1: Una cursa popular de 10 quilòmetres i també curses de 5 quilòmetres, tan popular com d'elit en Campionat de Balears. Vos podeu inscriure a elitechip.net i diuen que també faran una gran festa a partir de les 9:30 a la plaça de Miquel Catllong en Moll amb els DJ Joel Salas i Cristian Mir i el grup Red Bells.
0: També hem de parlar avui de piragüisme. Elisenda Cerdà, en Montreal Club Nàutic de Port de Pollença, ha finalitzat la seva participació en els Olympic Hopes, celebrats a Eslovàquia, Bratislava, aquest passat cap de setmana, on ha competit representant a Espanya. Ja tenim els resultats.
2: Sí, és que Elisenda ha aconseguit dos destacats resultats internacionals, sisena en seu 200 metres distància olímpica i setena en ser 4-500 metres, una competició d'alt nivell internacional que suposa un important experiència per la palista i una nova oportunitat per a continuar creixent i progressant a la seva trajectòria esportiva. Des del Real Club Nàutic del Port de Pollença feliciten a Elisenda per la seva actuació i per representar el club en aquesta cita internacional.
0: Però també hem de parlar de Joan Antoni Moreno, que està campió de CU en el tercer trofeu Abanca Ciutat de Palma.
1: El canoista del Real Club Nàutic del Port de Pollença, Joan Antoni Moreno, s'ha proclamat guanyador en CU masculí del tercer trofeu Abanca Ciutat de Palma, una prova internacional organitzada pel Real Club Nàutic Palma. Una victòria especial, ja que en Joan Antoni estrena el palmarès de la categoria CU en aquesta competició, en una jornada que va congregar nombrós públic al costat del Jack i les Morades de Palma. Les canoes van competir en un format ràpid i espectacular sobre una distància de menys de 100 metres, sense llir i mitjançant successives regates eliminatoris fins a decidir el vencedor.
0: També hi ha hagut podi per al Real Club Nàutic de Port de Pollença, en el que està la tercera regata d'interclubs, en aquest cas del Club Nàutic de Can Picafort.
2: I és que ahir es va disputar la tercera regata interclubs del Club Nàutic de Can Picafort, una jornada marcada inicialment pel fort vent, amb ratxes de més de 20 nusos, que va obligar el comitè de regates a ajornar la sortida prevista a les 12. El voyage de Joan Bibiloni del Real Club Nàutic de Port de Pollença va aconseguir una gran tercera posició.
0: I tot això hem de recordar també que el Real Club Nàutic de Port de Pollença organitza el trofeu Colònia d'Optimitja aquest cap de setmana.
1: Els dies 26 i 27 celebraran aquesta cita per la classe Optimist D, la col·laboració de Colònia Caixa Pollença, que reunirà les joves promeses de la vela.
0: Deixem la mà, tornem a terra, hem parlat de les curses d'aquest cap de setmana de la Pollença Running Fest, però us hem de recordar també que la setmana que ve ja, dia 3 d'octubre, tenim la AME Mallorca 5000 Sky Running, que arriba ja a la seva desena edició. Aquesta cursa per muntanya enguany formarà part del Campionat de Balears d'ultradistància.
2: Es tracta d'una cursa organitzada pel Club Martina Matinam per somiar i la secció de muntanya de Pollença, juntament a la Federació Balear de Muntanyisme. És un campionat de Balear d'ultra distància, 65 quilòmetres més 5.000 metres. Després hi ha l'altra opció, que és Mallorca 1.024 quilòmetres més 1.000, modalitat per relleu 65 quilòmetres. La inscripció les podeu fer a elitechip.net.
0: Bé, i doncs són les notícies que us destacàvem nosaltres. Hem de dir que la premsa ha escrit un petit apunt que parla d'aquesta regata en la que, ara ho comentàvem, ha destacat Joan Antoni Moreno, no?
1: En planes esportives del diari de Mallorca trobam aquesta notícia on trobam la fotografia de pàgina sencera de Joan Antoni al centre i una fotografia individual que diu que el Parc de la Mà corona les estrelles de la ciutat de Palma. La tercera edició del Trofeu de Banca congrega un numerós públic en una cita a nivell mundial. Joan Antoni Moreno estrena el palmarès de Canoa. Carlos Arevalo, Emily Lewis, Àlex Graneri, Nerea García i Joan Antoni Moreno, entre d'altres, es varen proclamar vencedors del tercer trofeu a Banca Ciutat de Palma de piragüisme disputat al Parc de la Mà enfront d'un nombrós públic que va aprofitar les bones condicions meteorològiques per gaudir d'un aconteixement esportiu de primer nivell.
0: I d'això és tot el que tenim a la premsa escrita referent a Pollens, en aquest cas en aquest Pollens. Sí, hem de dir que avui trobam també dues esqueles a la informació local. Mirau, ha mort Antònia Cifra Ferrer de Can Basté. Antònia Cifra Ferrer ha mort a l'edat de 69 anys. La Vallès avui de 4 a 7 al cementiri de Pollens i després també allà s'hi celebra avui cap vespre a la mateixa hora les exequis. Això per una banda. Per altra banda, ens arriba també una altra esquela. Ha mort Miquel Cifra Borràs, Miquel Cifra Borràs de Camp Pol, a l'edat de 90 anys, i ens informen des de la funerari que el funeral és demà dimarts a les 6:30 d'un cap vespre a la parròquia de la Mare Déu del Carme, en un port de Pollença. La vella també serà demà de les 10 a les 12:30 al cementiri de Pollença. 9:27, anem ara a fer una ullada a la resta d'actualitat que publica avui la premsa digital.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
4: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
5: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
0: Anem a veure l'actualitat d'aquest dematí amb les portades digitals dels diaris i començam amb el diari de Mallorca. Cansat amb el següent, diu, la crítica situació de les petites autoescoles de Mallorca davant del col·lapse per examinar-se, diuen, això és insostenible, estem a punt d'explotar. Més de 9.100 persones esperen a les illes per poder aprovar el carnet de conduir. El temps mitjà que espera un aspirant per examinar-se de pràctiques per primera vegada a l'arxipèlag oscil·la entre els 3 i els 6 mesos. Dues barques a més de 40 nus al poc a poc. Una campanya divulga els nous límits a la Dragonera, al Toro i a les Malgrats. I els nous propietaris colombians de la Veneciana diuen ens assustàrem perquè és un negoci molt mallorquí. Més titulars destacats en tribunals, 10 anys de presó per assaltar 5 dones per robar-los les joies a Palma. Detingut també per 6 robatoris i un atracament a comerços a ciutat. Avui, Dia Mundial de l'Alzheimer, el diari de Mallorca publica una entrevista a Fritz Andreas, neuròleg a la clínica Juaneda. Diu, a Balears hi pot haver-hi fins un 50% de casos d'Alzheimer sense diagnosticar. I en Cultura, entrevista Xavi Canyell, es diu el públic desitja veure un món directe i descansar de tant de memes i vídeos. El proper 9 d'octubre presenta el seu nou espectacle Todo en Uno, un show marcat per les imitacions al surrealisme que es podrà veure cinema Rivoli en el marc del Fes Jaja. Centenars de persones clamen a Palma contra els plans d'Aena per als aeroports de Balears, diuen basta d'avions. I un reportatge en aquesta ruta per Mallorca, el True Crime s'acreua amb els romans i l'espionatge. Ruta recomanada del diari de Mallorca, un senzill recorregut entre Santa Maria del Camí i Alaró i les històries que ha de vora el camí tenen un costat oscur. Torna amb més titulars de tribunals, l'home condemnat per matar a martellades el seu germà a Pobla diu gràcies per fer-me sentir compres i acompanyat. Part forana, perquè hi ha tantes ovelles a Mallorca amb taques vermelles, l'antiga tradició que una artesana converteix en art. I en esports, futbol, la virtut d'un Mallorca de guanyar en dies dolents. El conjunt vermellany sumà davant Real Societat un triomf de gran valor en aconseguir-ho en un partit en el que el joc no fou fluid i en el que arribà a sofrir durant la primera meitat. Els canvis li van donar un altre aire a l'equip. Cultura, el Festival de Teatre Visual de Sineu, el Ciclop, aconsegueix un ple absolut a les sales i un gran èxit de públic al carrer. I també per Forana, Festes d'Esbarmar, el concurs de trepitjar rem de Vinicilem exprimeix 1.480 quilos de manto negro. En política, el PSIC qüestiona que el Consell hagi arribat ja a la xifra de 503 menors tutelats i demana aquell mes que no els converteixi en arma política. I el Consell de Mallorca crea un pla de formació per millorar l'atenció a les víctimes de violència masclista.
1: Repassam ara notícies del diari digital Ara Balears. A portada trobam que el combustible du el sector primari i les famílies de les Balears al límit. L'escalada del gasoil se situa entre el 89 i el 100% per a pagesos i pescadors, mentre que els petits negocis i els ciutadans retallen marges i projectes per poder resistir. Ni més ampliació ni més promoció. Palma i Eivissa clamen al carrer contra el creixement dels aeroports. Les mobilitzacions reclamen reduir els vols comercials, limitar els avions privats i frenar els plans d'expansió d'AENA, que aprova una capacitat de fins a 50 milions de passatgers a les Balears el 2031. Manifestació històrica també a Eivissa contra l'ampliació de l'aeroport. La manifestació convocada per l'Associació de Joves d'Eivissa amb el suport d'altres entitats ha recorregut vila i ha acabat en la lectura d'un manifest. Ens ocupa, ens preocupa, no mirant cap a un altre costat. Estem treballant. Els polítics i llencs dominen l'efecte de veritat il·lusòria. Intenten guanyar credibilitat a força de repetir els mateixos missatges. En quin cap Cap el que cap dins aquest cap és un article de Sebastià Alzamora, el diari Ara Balears. Podria parlar en català, no tant mateix, la meitat no ens entendrà. Un article d'Antoni Riera, que parla sobre la llengua catalana a l'última hora. Set entitats carreguen contra els 350 milions del segon cinturó de Palma. Les organitzacions qüestionen que la nova infraestructura resolgui els problemes de mobilitat de Mallorca i reclamen més alternatives al cotxe. 23 anys embossats amb el segon cinturó de Palma. El Consell de Mallorca iniciarà el 2027 les obres d'una nova carretera de 350 milions que no garanteix posar fi al col·lapse circulatori. O Canada, la central que il·luminarà la Mallorca turística. El 1960, Franco inaugurava el CUDI, el generador d'electricitat de gran part de l'illa, que fou aixecat amb els professionals arribats de la península, sobretot del nord. Alguns es casaren a Sa Pobla enmig de l'indignació dels pobles. Platges de Comte Límit tripliquen la seva capacitat amb 1.500 banyistes. L'Observatori de Sostenibilitat d'Eivissa alerta de la saturació de l'espai i reclama mesures de gestió davant una pressió turística que també es trasllada a l'aparcament. Com pot influir l'augment dels electors a l'exterior de les illes? El CERAC creix un 27% a les Balears després de l'entrada en vigor de la llei de nets. Votants a l'exterior, després de la decisió del Suprem, et suspenen el dret de vot de la nit al dia. Ciutadans inscrit al CERA qüestionen que es posi en dubte el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets i rebutja la sospita sobre el creixement del cens exterior. I Palma reclama drets sense fronteres per a Ceuta. L'Assemblea Antiracista denuncia les vulneracions de drets i la violència a les fronteres i recorda les 145 persones mortes des del 30 de juliol. Investiguen la mort d'una dona de 64 anys a l'Hospital Can Misses d'Eivissa. La dona havia patit un episodi d'agitació i els sanitaris li havien aplicat mesures de contenció mecànica i farmacològica.
2: I acabam el recorregut per digital amb el diari Última Hora, que destaca més d'un centenar de projectes de l'ecotaxa pendents d'execució. Balear manté 137 actuacions finançades amb l'import del turisme sostenible sense finalitzar i 8 encara sense iniciar, amb 607 milions d'euros associats sense emprar. I en successos, detingut un home a Palma després d'anar a recollir un paquet que contenia 2 quilos de cocaïna. I una iniciativa, un hotel de Mallorca, paga 100 euros extra als seus treballadors per passar calor al mes d'agost.

0: i a Mobilitat Més Famílies porten el seu fill amb bici a l'escola. Diu, jo no m'estresso pas amb vosos i m'estim més, és molt més sa a portar els al·lots i a més els hi cal l'educació d'anar amb bici a l'escola. Bellver estrena una solució salomònica de cort després d'anys de conflicte pel soroll del parc infantil. Critiquen el desmantellament del parc infantil de Bellver, que va costar 600.000 euros. I manifestació, centenars de persones clamen a Palma contra el creixement de l'aeroport i el trànsit aeri. Ni més ampliació, ni més promoció. Clam multitudinari contra l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. I en turisme, el Consell no modificarà el pla turístic de Mallorca i admet que l'oferta no pot créixer qualitativament. Més successos, Miquel Terrassa, l'home que va matar el seu germà a Sa Pobla, tanca el silenci. Gràcies per fer-me sentir comprès i acompanyat, assegura. I Palma Rec 4, creuers de luxe, només 1.600 passatgers, l'auge dels megallots davant el turisme de masses. I pel que fa a previsió meteorològica, temperatures en ascens i cel poc ennuvolat per acomiadar l'estiu astronòmic. I un compte enrere, el govern ja prepara la logística necessària per a les eleccions del 2027. I amb esports, ambient de Bundesliga en el partit de la primera regional. La Germània-Mallorca desferma la bogeria. Show a l'estrena de Germània-Mallorca a primera regional. Toster Legat, el milionari que va passar de la Bundesliga als realities i ara estrena a Mallorca. El club alemany de Mallorca que vol arribar a la Liga des del primer regional. En 5 anys volen pujar, asseguren, 3 vegades. I pel que fa a Real Mallorca, el gran dia de Muriqui, 4 gols en menys d'una hora. I la Copa Davis, Munà i Martínez aconsegueixen el passi d'Espanya a la final del Bologna. En planes internacionals, Mer s'aferra al poder després del debacle electoral i davant d'una ultradreta disparada. I a Rússia, el partit del Kremlin guanya per majoria les legislatives russes entre denúncies i oposicions. I violència de gènere ha tingut un home lacant per la mort de la seva parella, una dona de 34 anys, a Leganés. I el concurs de trepitjadors a Binissalem, en mes de Verema, bat rècords de participació. I alerten d'agressions grupals a gais que practiquen cruising a la Taulera de Palma. I acabar amb una pàgina de successos il·lesos als ocupants d'un cotxe després de topar amb un cavall a la carretera que coneix Sauva i Inca.
1: I d'això és el que poden trobar ara mateix a les portades digitals dels diaris. Són les 9:38. Seguim amb més informacions. Anem ara a veure com es preveu el temps per aquesta setmana.

0: I és que en Satami d'una setmana en la que sembla que no vol arribar aquesta tardor, el manco pel que fa a les temperatures màximes, avui seguim encara amb un ambient ben estiuany, sobretot les hores del migdia, seguim amb màximes de 33 graus i sembla que, tot i que qualsevol dia d'aquesta setmana és un poc més fresquet i sobretot les matinades també ho són un poc més, encara mos ha d'acompanyar el bon temps. I però per tot això anem a escoltar el nostre meteoròleg Jaume Reinés, que és qui ens ho explica en tot detall.
1: Bon dia, començam la setmana amb un ambient fresc a primera hora. Avui a Pollença han tingut una temperatura mínima de 20 graus i ja es comença a notar que a poc les matinades van deixant enrere aquella calor tan intensa que ens ha acompanyat durant bona part de l'estiu. Però avui esperem una jornada ben tranquil·la i estable, amb domini del sol durant bona part del dia. De cara al capvespre aniran passant qualque núvol alt i prim que en alguns moments pot deixar el cel un poc enteranyinat, però sense més conseqüències. Les temperatures continuaran sent agradables amb una màxima que avui arribaran als 32 graus. Per tant, fresca a primera hora, però encara amb un ambient càlid durant el migdia i les primeres hores del capvespre. Pel que fa al vent, avui estarà pràcticament en calma o bufarà molt fluix sense domini clar de cap component. Aquesta falta de vent també farà que la mà estigui ben tranquil·la en molt bones condicions en general. De cara a demà, dimarts, hem de xerrar que oficialment començarà demà la tardor astronòmica. I pel que fa a la meteorologia, no tenen grans canvis. Seguirem amb un temps estable, tot i que el cel encara estarà un poc entrenyinat, sobretot durant la primera hora del matí. I les temperatures es mantindran molt semblants a les d'avui, amb una mínima al voltant dels 20 graus i una màxima d'uns 31 graus. El vent sí que canviarà un poc i s'imposarà el component nord, tot i que continuarà bufant fluix. Si ampliem la mirada cap a dimecres i la resta de la setmana, ara mateix no es veuen grans canvis meteorològics. Continuarem amb una situació bastant estable, sense grans calorades i amb temperatures moderades. Predominaran els cels majoritàriament destapats, encara que de tant en tant podran passar qualque núvol alt. Per tant, sembla que tindrem una setmana amb un temps molt agradable, matins fresquets, migdies encara càlids, però sense excessos, i molta estabilitat sense cap canvi important ni cap episodi destacable de precipitacions a la vista.
0: I ja ho he sentit en Jaume, efectivament, començam una setmana ben agradable, encara amb temperatures ben estiuanques, però ja no tan caloroses, amb de matins fresquets, que és el que ens agrada, i de moment sense canvis a la vista, res més a afegir. Ara mateix a Pollença, en aquell barri, tenim una temperatura que rosso 25 graus, 24,9 per ser exactes, a l'estació dalt d'aquell barri, amb una temperatura, idò, com dèiem, d'allò més agradable, una humitat del 44% i un vent que entre fluixíssim, 1,6 km per hora, ho fa del sud-oest de Llebeig. I res més a dir, perquè amb aquest bon temps i de poca cosa podem afegir. Tenim la lluna creixent, il·luminada un 72%. I d'això pel que fa al temps, seguim ara amb més qüestions. Aquesta primera hora informativa, anem un poquet en aquest misteri que mos prepara en Bruno cada matí.
2: Idò, mireu, avui no és un misteri, sinó més bé unes dades interessants i esperançadores, un poc, no? Però bé, com han dit ja, tornant a recordar, avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer, i enguany se parla molt d'una novetat important, i és que per primera vegada tenim fàrmacs que no es limiten a tractar els símptomes, sinó que poden... que poden retardar, poden prevenir un poc l'evolució de la malaltia en determinats pacients. I aquests fàrmacs són el, diré noms, no sé si els diré bé, lecanemab
0: i
2: donanemab, conegut com Kisunla i l'altre com Leqembi, algo així. Els dos i dos són anticossos que actuen contra la proteïna beta-amiloide, un dels elements que s'acumulen en el cervell de les persones amb Alzheimer, que és el que causa aquesta malaltia, estan pensats per a fases inicials, sobretot de la malaltia, quan encara hi ha deteriorament cognitiu lleu o una demència molt lleu i no serveixen per a qualsevol pacient, tampoc. Però bé, el que aconsegueixen, com deia, retardar el deteriorament, no curar-lo ni recuperar la memòria perduda, però sí que retarden aquests símptomes

0: dos casos. Actualment hi ha 57 milions de persones que viuen amb demència moni i cada any se'n diagnostiquen gairebé 10 milions. Però bé, una altra dada interessant d'enguany és que l'OMS calcula que fins a un 45% del risc de demència podria prevenir-se o retardar-se amb factors com aquests nous medicaments o noves tècniques que estan sortint avui en dia. I doncs, una malaltia que encara no té cura, però que és un camp que està en investigació i per es que hi ha evolucions molt importants. Així que enviem un missatge esperançador.
1: I de fet, Bruno, nosaltres avui no en xerrarem perquè enguany amb Bafama se centren en una altra qüestió, que és la prevenció, però el lema a nivell estatal d'enguany de CEAFA, com dèiem, d'aquesta Confederació Espanyola de l'Alzheimer i d'altres demències, és, el lema és aquesta, el no ja no és una resposta, i va directament a les autoritats i les administracions, perquè diuen que en realitat ja hi ha avanços importants, com tu deies, encara no tenim cura per l'Alzheimer, però hi ha medicaments i avanços molt importants, i que el que ho està frenant en realitat, i no ho entenen, és això, les administracions, que no acosten aquesta innovació a totes les persones afectades. I per això enguany directament en els polítics i les administracions, ja no només en els sistemes privats. Demanen que se posi la ciència, ja tota la ciència, tot el que ja se sap a disposició de les persones.
2: I jo, si em permeteu, afegiré una cosa. Na Nicole, la que fa minuts, que vam fer minut de ciència, me va dir una vegada, ella és neurocientífica, i me va dir que també la vacuna del papiloma humà també s'havia demostrat que en els processos inicials frenava el que eren els avanços de la malaltia.
1: És un tema que na Nicole
2: no m'ho va dir jo, perquè ho vaig demanar
1: molt.
2: Per ser tot.
1: N'ha parlat, sí, sí. I doncs, ja ho sabeu, aquesta és la informació d'avui, d'aquest misteri. Bruno, què en sona a tu?
0: Sí, com sabeu, intentant posar qualque estrena recent, i na Miley Cyrus ha tret un nou àlbum que se diu Buzz Persuade, i posarem un dos singles d'aquest àlbum que se diu Let's Get Married.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: És dilluns, encetant setmana, encetant agenda, ja la podeu consultar també a radiopollença.net i tenim moltes coses noves per compte amb vos, idò. Primer parlarem de la música al carrer, perquè encara en tenim aquesta setmana. Avui, de fet, a partir de les 8, actua Cuervo Hermanos a la plaça d'Usaglàs. Dimecres hi haurà doble sessió, en un moll hi haurà en el carrer de Ponent Pep Toni Soli Marce i a Pollença a la plaça major MG Quartet. Divendres davant l'Ajuntament de Pollença Tramuntana Gipsi.
1: Vos han de parlar de clubs de lectura. També Pollença té el seu club de lectura infantil. Faran una reunió informativa dia 29 de setembre a les 7 a Can Llobera. Podeu demanar més informació a mediadora@jpollenca.net. En un moll a la biblioteca fan sessions el darrer dimarts de cada mes. Vos podeu inscriure a info@siracusacultural.com. Hi ha club de lectura per adults a les 7, juvenil de 14 a 18 anys a les 6 i infantil de 8 fins a 13 anys a les 5.
2: I passam a entitat, parròquies de Pollença anuncia que ja té obert les inscripcions de catequesis d'enguany. El port de Pollença serà dimarts, demà dimarts 22, de les 5 a les 8 a l'Iglesia del Port, i a Pollença, dimecres 23, entre les 6 i les 8 i mitja a la parròquia de Pollença. Per més informació podeu consultar el Facebook de parròquies de Pollença.
0: Tercera edat de Colònia. Si sou socis, penseu que tenen en marxa el cap de setmana que a la 2 al mes d'octubre. Una excursió a Marineland el dia 5 d'octubre, a seguida de dinar també amb bufet, begudes, sorteig, ball, tot això que fan. I un viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre. Podeu demanar més informació de tot això a la seva oficina, a la tercera edat de Colònia.
1: També l'Associació de Persones Majors de Pollença fa activitats per un curs d'enguany de pilates, gimnàstica, ball en línia, ball de saló, la voz de guia, jocs de cartes i coral. Hi ha llista d'espera, però per més informació podeu contactar l'oficina de l'associació. Fan un dinar aniversari l'11 d'octubre. El menú inclou aperitiu, frit, porcelleta, pollastre, gató i gelat. L'ambientació amb ball, amb música en viu es durà a terme aquest 11 d'octubre. Són 25 euros per socis i 30 per no socis, i podeu adquirir tiquets dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de l'associació.
2: Jo recordo que dilluns que ve, dia 28 de setembre, la propera campanya de donació de sang, i serà aquesta vegada el local de l'Associació de Veïns del Port de Pollença. Ho podeu fer entre les 4 i mitja i les 9, i recordeu que és convenient reservar cita abans a donasang.org.
0: Fa una estona en parlaven i en seguirem xerrant. Continua aquest cicle de conferències que ha organitzat AFAMA, que es fan aquest mes. Són a la Fundació Roger Villalonga aquest dilluns, és a dir, avui i dilluns que ve, a les 6 i mitja, i s'han d'apuntar prèviament en un 629 611 73. Idò, mireu, avui és el tema envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència, a càrrec del neuròleg Eduard Bargall, i dilluns que ve és a càrrec de l'educadora física Paula Bargall, que xerrarà sobre el paper de l'exercici físic clau per la prevenció de la salut cerebral.
1: La Quinta dels 67, formada pel nascut l'any 1946, celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre en el Cavallet de Dimoni. Les inscripcions les podeu fer en el mateix restaurant fins al 28 d'aquest mes. Són 35 euros i per més informació podeu telefonar al 621 143 854.
2: I és que les quintes es posen en marxa. La Quinta de 56 també fa una crida a la gent nascuda l'any 1956 per afegir-los un grup de WhatsApp. Un pic confirmat el nombre dels assistents es donarà la data del dinar per celebrar 70 anys. Contacteu amb en Antoni al 666, 553 i 550. I per altra banda, la Quinta del 54 celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Part. Serà dia 31 d'octubre a les 2. Podeu fer les inscripcions al mateix restaurant.
0: Anem als actes culturals d'aquesta setmana. Dimecres es presenta el llibre Cròniques Wagnerianes de Pere Estelric a la Fundació Roger Villalonga. Serà a les 8. I intervendran també Pere Sales, el mateix autor, i hi haurà música a càrrec de Joan Campomà.
1: I dijous hi ha una audició comentada sobre la primera sinfonia de Gustav Mahler. Amb el musicòleg Joan Estrany, qui parlarà sobre les primeres passes del Tità amb motiu del Festival Mahler a les 8 a la Fundació Roger Villalonga. L'entrada és lliure fins a esgotar aforament.
2: I divendres 25, presentació del llibre La Porta, de Damià Vidal. Presenta l'acte Anna Cerdà. Serà a Can Llobera a les 7.
0: I cinema dissabte, també vos ho deien fa una estona, arriben les curses de la Pollença Running Fest, però amb més de curses, després hi ha festa a les 9:30 a la plaça de Miquel Callón, que no moll, amb els DJs Joel Sales i Cristian Mir, i també l'actuació en directe del grup Red Bellies.
1: Diumenge és la darrera cita al festival Mahler, les sinfonies número 1 i 10 a l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigits per Bernat Kegles, a les 8 en un claustre du convent. Les entrades podeu trobar a tiquetip.com. I diumenge, més música amb el concert de Padawans Big Band. Serà la trobada de música moderna amb un millors músics joves de Mallorca a les 5:30 a la plaça de l'Església de la Cala Sant Vicenç, amb entrada gratuïta.
2: I acabam el recorregut en les exposicions que podeu disfrutar encara aquí al municipi. Està als Jardins Joan Marc, davant del Museu de Pollença, que segur que els heu vist, hi ha les fotografies guanyadores d'aquesta 7a edició del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat, a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo. També hi ha Naturezza, d'Albano Alfonso, i l'exposició la podeu gaudir fins 25 d'octubre. Al Museu de Pollença encara està disponible l'exposició A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, i el CUP Pollença. Encara podeu gaudir d'aquesta exposició, que ha ensenyat un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença, i estarà disponible fins dia 31 d'octubre.
0: I d'això és el que tenim de moment a l'agenda. Li anem actualitzant i afegint el que faci falta en qualsevol moment de la setmana. Són les 9:57. Crec que tenim temps avui de fer una dedicatòria.
2: Sí. Ens han enviat un WhatsApp. Bé, avui, com han dit, a Sant Mateu, i la posarem una estoneta perquè és molt llarga, a més, i es va dedicada a en Mateu Vila, de part de son pare, i és aquesta tocata i fuga en re menor d'en Bach. L'escoltam.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Continua la polèmica per les inversions previstes per Aena, el polèmic document de regulació aeroportuària conegut com a DORA 3, que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes fins l'any 2031. Fa només uns minuts el programa El Dia d'aquesta casa, Pedro Álvarez del PP i Carles Bona del PSIP han tornat a culpar-se uns a d'altres de la responsabilitat de possibles ampliacions i també de que creixi el nombre de passatgers. Marta Carrió, de Més per Mallorca, que però els retreu que no s'aposti per un canvi de model real.
1: En el final, el que estem fent és mantenir un model econòmic que mos empobreix dia a dia.
2: Les Illes Balears no s'oposen en cap moment en aquestes previsions d'Aena i, de fet, no mos sorprèn que no s'oposin perquè el ritme de creixement que s'adú en les infraestructures actuals i la promoció turística que fa el govern de la senyora Prenges, consells insulars del Partit Popular i Vox, va per aquest camí.
3: És veritat que es fa consultar, però ha quedat demostrat a través de la Conselleria de Mobilitat que el govern balear va demanar que aquestes ampliacions no fossin lligades a un increment de passatgers i sí a la seguretat.
0: Per cert, Aena ha defensat avui aquest polèmic document. En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ha defensat que és una planificació exigent però necessària, diuen, per atendre la demanda durant les pròximes dècades.
4: L'ens semiprivatitzat ha destacat que aquest marc regulatori, que fixa una inversió de 13.000 milions d'euros a tota la xarxa aeroportuària espanyola fins l'any 2031, permetrà dur a terme les inversions que necessiten les terminals i a la vegada mantenir tarifes competitives en un mercat exigent. Refereix concretament a la pujada d'un 0,33% de les taxes, molt per davall del que s'havia previst inicialment, però per damunt del que volien les aerolínies, que sol·licitaven fins i tot que es rebaixessin.
0: I anem amb una informació que acabem de conèixer, perquè la Policia Nacional ha detingut un altre jove per l'assassinat d'un home el passat 13 de setembre a la barriada de Songoleu. El grup d'homicidis de la Policia Nacional, després d'assumir aquesta investigació, ha identificat un tercer jove que estaria relacionat amb aquest apunyalament mortal que es va produir fa 8 dies. Després d'identificar el jove, que juntament amb el segon detingut hauria retengut a la víctima perquè el principal autor de l'agressió el pogués atacar, els agents varen posar un ordre de cerca i captura sobre aquesta persona que ara ha estat detinguda, sobre aquest home. Diumenge a migdia, ahir, una patrulla del grup d'atenció del ciutadà va detenir en aquest cas un home, presumpte autor dels fets, després de localitzar-lo a la mateixa barriada de Songoleu. En total, per tant, s'han detingut a tres persones en relació amb aquest apunyalament mortal que es va produir fa 8 dies a la barriada de Palmesana de Songoleu. I també és notícia destacada d'aquest dilluns. Des de les 7 del matí els cotxes ja circulen i estacionen per la plaça del Bon de Ciutadella.
4: L'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere en el procés de pacificació executat fa un any després que un jutge ho hagi ordenat per la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona. Els usuaris de la plaça s'han mostrat sorpresos de veure avui de nou els cotxes esborn.
5: M'ha sorprès que hi hagués tant de cotxes, perquè dic és que no som prou conscients de lo que és esborn. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
6: És una llàstima. Jo estic d'acord que no hi hagi cotxes, el que passa que no va fer bé. És l'únic problema que hi veig. Però, a més, seria molt millor sense cotxes, 10 vegades.
0: I un apunt més per Ángel Víctor Torres, que és ministre de Política Territorial i Comandament Únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta, ha condemnat l'agressió patida ahir per Júlia Ferreras, una diputada de l'Assemblea per Ceuta. Allà un atac es va produir al seu cotxe quan un grup d'exaltats va linxar el vehicle amb el qual ella intentava escapar. Així arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 11.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

0: 10 i 11 minuts. Us hem explicat que avui tenim programació especial aquí a Ràdio Pollença. Des d'ara i fins la una estarem commemorant aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, com ho fem cada any gràcies a la col·laboració de FAMA, l'Associació de Familiars i Amics de Malalts de l'Alzheimer, que una vegada més ens han preparat i tot un seguit d'entrevistes, xerrades i tertúlies que de ben segur seran molt interessants. Mireu, i doncs, TAM, aquesta programació especial. Avui és dilluns, tocaríem tenir aquesta hora el Bala Respon. El Bala és aquí amb nosaltres, el saludaré el primer. I Martí Mar, bon dia.
1: Bon
0: com anem?
1: Què tal, com estàs?
0: Has sentit
1: que jo
0: la teva
1: estic
0: hora?
1: Ja institucionalitzat. Eh? Jo som molt institucional, dilluns aquí i ho dilluns aquí.
0: Però has sentit la teva
1: torna,
0: hora.
1: Demà,
0: sí, demà
1: tornaré, eh?
0: Sí, demà tornarà.
1: Amenaç en tornar demà.
0: Sí, perquè no parlarem de notícies d'actualitat
1: no,
0: com fem cada dilluns.
1: No, no.
0: Perquè has donat aquesta
1: demà,
0: hora. Ja.
1: Demà, quan deu Wyoming, más y mejor.
0: Molt bé. Mira, i doncs estem aquesta primera estoneta parlant, a part d'en Martí, a l'Ajuntament de Pollença també tenim la regidora de Serveis Socials, de Maria Morra. Bon dia, Maria.
2: Hola, bon dia.
0: I vinga, donant la benvinguda a la primera tongada de l'equip de FAMA que mos acompanya avui, que són la seva presidenta, Joana Badell. Bon dia, com anam?
3: Bon dia.
0: També mos acompanyen els codirectors Toni Cifra, Antoni Periquel. Bon dia a tots dos, com anam?
4: Bon dia.
0: Ma mare xerràveu de curses. Qui està esbrabonat, esbrabonada? Com estàu d'ahir? Com ho duis?
4: Nosaltres no hi estàvem, perquè quan dèiem en Martí no hem pujat a Calvari.
0: Martí, has pujat a Calvari?
1: Han fet molt de Calvaris, ell.
5: I ell. Sí, no, molt bé, és a dir, al final és un dia intens, però bueno, val la pena i enguany, a part, la participació va ser un èxit, o sigui que sí, és un dia de ressatge, però bueno, ben duita.
0: Un dia de ressaca, un mes molt actiu per vosaltres, sempre ho agafeu així, el calendari, un mes de setembre, no és un dia, sinó moltes activitats diferents. La d'ahir, aquestes curses van ser unes. Tenim en marxa també xerrades, aquest mes de setembre, que per cert avui també n'hi ha, i aquest programa especial.
4: Aquest programa especial, vam fer també el sopar a la fresca, però a més per usuaris i famílies, que van fer, bueno, aquí davant.
0: Molt bé, doncs xerrem un poquet més després de com va anar tot això. Jo volia demanar un poquet per començar, no, Joana Badell, presidenta de FAMA, com ha estat aquest any? Perquè amb vosaltres xerram d'any en any, quasi. És veritat que estem al dia i som veïnats i mos posem al tanto del que passa, però ha estat un bon any o no per els serveis que donau, per la recerca, la lluita contra l'Alzheimer, per tot el que necessitau de cara al futur? Què diries?
3: Bueno, jo crec que sí que ha estat un bon any, per un personal ha estat molt intens, perquè aquest any hem aconseguit la ISO, que és un segell de qualitat que necessitem per l'acreditació i per aconseguir les places concertades, o sigui, era el pas més important. I jo els vull agrair perquè ha estat... Bueno, a part de la feina que tenen cada dia, se li ha afegit aquesta i ha estat un any molt intent per ells i ha estat, crec, que és d'agrair que ho hagin aconseguit a la primera treure-lo, perquè no tothom ho aconsegueix. O sigui, que els vull donar l'enhorabona perquè això mos ajudarà a que vull pensar que potser en un plaç d'un any tinguem les places concertades. Ja han tirat els papers per l'acreditació i estem esperant, o sigui que crec que ha estat un any molt important per a FAMA, perquè això ens ajudarà després a anar un poc més desavollats i crec que no sé, crec que era un pas que havíem de fer, mal de fer, però que ho han aconseguit amb un èxit. Bueno.
0: Què és exactament aquesta certificació ISO que ho aconsegueix implica, no?
5: Bueno, això és un certificat de gestió de qualitat i bueno, simplement és un reconeixement que realment els serveis que donen compleixen uns criteris de qualitat que marca la normativa internacional ISO i bueno, realment això és un segell que marca que estem realitzant o donant un servei de qualitat. En aquest cas ho hem fet tant per centre de dia com per centre d'estimulació, I bueno, és un dels requisits que te demana l'IMAS a l'hora de poder acreditar el teu servei per després poder optar a la concertació de places. I bueno, la idea era un pollet aquesta, ha estat una feina més d'un any, diria.
4: Sí, quasi hem estat un any i mig entre una cosa i l'altra.
5: Sí, un any i mig, que mos ha remogut...
4: Ho has de canviar tot, sí. Canvies tot el sistema.
5: Sí,
4: jo crec que ha estat una cosa molt positiva. No només a nivell de gestió, crec que també a nosaltres mos ha servit molt. El que passa és que, bueno, al final canvies tot el sistema i li dones tota la volta a tot i tot ho has de posar...
5: Sí, però sí que és veritat que queda tot documentat. I bueno, saps les passes que has de donar, tant per les persones que ja hi som, com per les que venen noves. I bueno, la veritat és que molta feina, però molt contents, perquè és una passeta més.
0: S'ha estat un poc la gran novetat d'enguany, no?, d'aquest darrer mes.
4: Sí, feia molt d'anys que l'anunciàvem, però enguany ha arribat. Bé, ara mos falta l'acreditació, acreditació i concertació.
3: Ara ja hi som a prop.
4: Ara som més a
3: ara
4: prop.
3: Ara ja ho veiem.
4: Sí, sí, esperam que sí.
3: Perquè
4: que
3: realment
4: sí, sí.
3: Fa 4 anys que mos hi pèiem.
5: Sí.
3: I jo vull pensar que ara ja ho poden aconseguir aviat.
0: Perquè l'objectiu és aquesta concertació de places en l'IMAS. Que l'IMAS vos tingui aquestes places concertades, per què? Què suposaria? Dic perquè la gent de fora no acaba d'entendre el funcionament. Què suposa això?
2: No, és perquè m'ha mirat, perdona. Bé, bon dia. Gràcies per convidar-me i per participar en aquest programa, que per jo sempre és un dia especial. I, bueno, primer de tot, enhorabona per haver aconseguit la ISO, que això obrirà les portes, el que dèiem, en aquesta acreditació i després, posterior, concertació de places. Sí que és veritat que crec que l'acreditació la dona l'IMAS, però la concertació de places es duga ben balear, per de Direcció General de Dependència. Igual que concerta les places a les residències, pues hi ha una concertació de places per centres de dia i centres d'estimulació. Per tant, la concertació de places després se fa en el govern balear, però una vegada tramitat i aconseguida la ISO, jo vull pensar que ja ho procés, lo difícil, la burocràcia, tot lo complicat ho heu passat, i crec que, com deies tu, Joana, de cada vegada estàu més a prop de per aconseguir aquesta acreditació que crec i aquesta concertació de places, que serà bo no només per a fama, per la part econòmica que sí, sinó també per les famílies, perquè tindran una part d'un servei que serà subvencionada per el govern balear. I sí que és veritat que jo sempre he dit que gestionar i que t'ajudin a com has de gestionar, vull dir, el que deu vosaltres de tot aquest canvi, Antoni i Antoni, que ha suposat per a fama, jo crec que sempre és bo que qualcú de fora te digui com han de seguir fent les coses o com han de seguir fent les coses, perquè la qualitat era indiscutible del servei, això no portava que ningú ho certificàs, però realment si no està certificat no serveix a lo millor.
3: He de dir que aquesta ISO s'ha de renovar cada any. Això no és un segell que te donin de qualitat i després t'oblidis. No, cada any has de certificar i tu segueixes fent perquè i segueixes donant la qualitat.
2: Claro, perquè has d'anar complint, però vull dir, jo estic segura que el servei era de qualitat, serà, i ho seguirà seguint independentment de la certificació. Sí, la que passa que, claro, que la necessites perquè es calcú que certifiqui que així és la qualitat, però no tenim cap dubte ningú.
4: Sí que és vera, però que el servei sempre ha estat de qualitat a fama, i però el servei sobretot humà. És a dir, el que te'n dones compte que, bueno, el teu dia a dia te fa que tota la documentació, bueno, perquè la documentació al final no mos agrada, no? El que mos agrada fer feina en gent.
2: I, aquí
4: clar,
2: està.
4: La documentació sempre queda endarrere, i aquí pues, te fan dur a rajatabla, perquè després, i això, tot això també després és positiu en temes de subvencions.
2: Claro. Repercuteix en tot, perquè, claro, és veritat que sempre ho han dit i sempre s'ha fet així, quan tu fas feines en persona, la teva prioritat
4: són
2: l'atenció directa a les persones, el que passa, claro, però l'element hi ha aquesta altra gestió que s'ha de fer perquè l'atenció i la qualitat sigui bona, exacte, o excel·lent en aquest cas. Per tant, des d'aquí la meva enhorabona.
4: Gràcies.
2: I esperem que aviat pugueu aconseguir aquestes
3: ara
2: places.
3: Ara hem d'esperar la burocràcia de... Ja.
2: La burocràcia s'ho menja tot, ho sabem.
3: Però jo vull fer, ja estan tirats, però bueno.
2: Però enhorabona i que ho pugueu aconseguir aviat.
3: Esperem-me que sí.
0: Una passa més i tant l'història de Fama, que ja en duim un recorregut molt llarg, l'experiència la teniu de tots aquests anys i ara tocava això, fer aquesta passeta. Després en parlarem de reptes de futur i d'altres passes que encara vos quedin per anar duent a terme. La meva pregunta, perquè la gent se'n faci una miqueta una idea, m'agradaria saber a quin volum de quantes famílies estàu atenent ara mateix. Ja sé que teniu diversos serveis diferents i que depèn, però perquè crec que es va relacionar-ho amb les administracions, perquè feis una feina, sempre ho dèiem, que si no la féssiu vosaltres o no la faria ningú o les administracions no la podrien assumir. Quantes famílies estàu atenent ajudant ara?
4: Bueno, jo crec que són més de 100. Crec que actualment estem donant servei a 120, sí, aproximats.
5: Nosaltres...
4: En els diferents serveis que tenim.
5: Exacte.
4: Però d'atenció directa que formin part d'un servei, 80, sí, i pocs.
5: Ara ho tenim molt distribuït entre serveis nous i serveis que ja teníem, però és veritat que hi ha una part d'atenció més... És a dir, al final sempre l'atenció és directa, perquè... Hi ha un servei que se dona en físic, però si que es veig a part dels usuaris també en centre de dia, centre d'estimulació i les seves famílies, tant en horari de dematí com en grup de lleus i això. Després, a part, també tenim un llistat de persones sòcies que no venen a centre, però que sí que demanden algun dels beneficis de, com a persones associades a l'entitat, de suport psicològic, suport social, sobretot també, o de préstec d'ajudes tècniques i de més. I bueno, entre els diferents serveis que donem, pues, jo crec que sí que més de 100, inclús més de 120, crec.
4: Bueno, si ja serà són de famílies, no de nuclis, són més. Lo que passa, de persones individuals són més. Nuclis d'haver 120. Mm-hmm. Nuclis familiars.
0: Clar, sempre ho dèiem, no? Que no ajudes només a la persona que té Alzheimer o demència, sinó un cuidador, una familiar, tot el que té al voltant, que també a vegades qui ho pot tenir més, a vegades ni l'afectat ho nota. Maria Martí, l'administració és conscient, no?, de que això que fan ells, per començar, és un privilegi que tinguem aquí tan a prop. Com és que dona, de quina manera dona l'Ajuntament suport a Fama?
2: Bueno, sí que és veritat que és un privilegi, sempre ho han dit, i així ho seguim pensant. I bueno, l'Ajuntament en aquest moment el que té és la convocatòria d'ajudes de concurrència per entitat de caire social, que hi ha 80.000 euros, i poden accedir a les entitats de caire socials que estan en un municipi o donen qualque servei aquí en un municipi. Per tant, aquesta ara mateix és l'ajuda que se manté, no d'ara, sinó que ja de fa molt d'anys que hi ha aquesta ajuda. I després, pues, en moments puntuals que puguin necessitar o demanar qualque tipus de col·laboració amb espais, en muntar qualque cosa per qualque activitat que el tinguin, i totes aquestes necessitats que el puguin tenir, que mos puguin demanar, pues nosaltres hi podem col·laborar i ajudar. Sí que també he de dir que és veritat que aquests darrers anys qualsevol activitat, moltes de les activitats culturals, festes, fires, totes aquestes coses, s'ha tingut molt en compte la part social, i cada activitat que se fa sempre se té en compte, inclús les quintades, vull dir, sempre se tenen en compte les entitats socials del municipi. No arribam a totes les activitats, però que sí que s'intenta repartir un poquet entre totes les entitats també més actives que són d'aquí de municipi. Per tant, des de l'Ajuntament ara mateix és aquesta la col·laboració que nosaltres oferim en aquest cas que som aquí avui a Fama.
1: Uh-huh. Jo és evident, jo estic plenament convençut que i més, se cert que elles ho pensen, i com que estic llegint tu pensament, estic convençut que crec que hauríem de donar més ajudes, també ho penso, perquè realment la feina que fa és impecable, i també penso una altra cosa, i és que és una feina impagable que realment han d'assumir les entitats que han d'assumir, és a dir, parlant del Consell i del Govern, perquè en definitiva són els responsables d'aquest tipus de coses. Jo crec que l'Ajuntament de Pollença ha fet coses, segurament hauria de fer qualque cosa més, està mirant el tema de les obres ara que s'han de fer una miqueta, també s'ha plantejat la possibilitat quan hi hagi un PAC nou en funcionament i un PAC vell deixi d'estar en funcionament com a PAC, que sigui un centre de serveis socials on realment AFAMA, Prodis i altres entitats de persones majors puguin col·laborar o puguin utilitzar uns espais determinats. Això també és un tema que ens haurem de seure i parlar. Per tant, sí que penso que realment l'ajuda que se fa segurament no és suficient, però també crec que hem de tenir en compte dues coses. Una, actualment el procés d'envelliment de la població, que és un procés que cada vegada és una realitat, és a dir, vivim més temps, vivim més temps, el qual no vol dir viure amb més qualitat de vida, vull dir que aquest per això és un repte de cara al futur, és a dir, la mitjana, l'esperança de vida d'una persona, d'una dona, són d'haver 85 anys, més o manco, per les darreres estadístiques que he vist, i un home són 81 anys, més o manco. Això és una estadística, és una estadística, per tant, l'estadística veus que de cada vegada hi ha més gent major que viu, és a dir, això és una realitat. Però també és evident que aquesta qualitat de vida a vegades comença a no ser així, a dir, debut que realment les malalties de tot tipus, física, mental, etc., se van incrementant i que l'autonomia personal de la gent se va deteriorant d'una forma significativa. Jo crec que aquest és el repte de futur, però no només aquí, sinó tota Europa, tota Espanya, tot Mallorca, i Mallorca segurament té una taxa d'envelliment inferior a altres comunitats autònomes, segur per la immigració que ha vengut, que és immigració jove, etc. No? Però jo crec que governants, tant també el d'Espanya com el d'Illes Balears, hauran de començar a fer un pla de cara a les persones majors cada vegada integral. No? I aquest és un tema que jo crec que no poden defugir, vull dir, i dins d'aquesta planificació els ajuntaments hauran de fer una feina determinada, no mos podem rentar les mans, no l'hem fet, etc., i no les podem fer. Però estem en un procés cada vegada d'una societat més envellida. I una societat més envellida cada vegada necessita més serveis sanitaris, social i d'altre tipus. Per tant, aquí hi ha d'haver, a dir, quin és un model d'atenció social, sanitari, comunitari que necessitem de cara a les persones majors. I aquest, jo crec que és un repte que és aquí, eh? Vull dir que de qualsevol manera ells ho han dit, i dic, cada vegada més hi ha gent, persones amb deteriorament cognitiu significatiu, l'Alzheimer va avançant, hi ha més demència senil, vosaltres també heu vist que estàveu treballant amb el Parkinson, amb gent amb Parkinson, i tot això, i la gent cada vegada més, evidentment, si no hi ha un deteriorament cognitiu, hi ha un deteriorament físic, per tant, una dependència. Les dependències vol dir que hi ha d'haver un servei d'ajuda a domicili, en fi, centres de dia en el cas de que se puguin plantejar, les residències, i la gent, en definitiva, cada vegada vol viure que seva. Jo crec que això també és qualitat de vida. Per tant, crec que realment ens ho hem de plantejar, jo a vegades he dit un poc de conya, però sí, per dir, cada vegada hi ha menys nens, vull dir, la baixada demogràfica d'infants és important i significativa. És evident que això que vol dir? Que els centres educatius desapareixen? No, però qual que dic, si qualque centre educatiu s'haurà de convertir en un centre de dia, hasta aquí ho puc llegar, no? Però te vull dir que hem de fer una planificació, no podem fer les coses de cop i volta, i aquí totes les administracions, jo sí que m'agradaria plantejar una col·laboració realment entre les administracions, si no en sortirem. Jo crec que AFAMA fa més de lo que li pertoca, també he dit sincerament, igual que Prodis, vull dir que són a Weimar, que també és una entitat que va néixer a Pollença, i altra gent d'altres municipis, però jo crec que realment aquestes entitats no se poden carregar la feina, i ho dic sincerament, però també sense la col·laboració de familiars, les famílies són clau, la comunitat, perquè la comunitat ha de pensar un poc no si em correspon a jo, no si jo tinc un problema, sinó qualque dia pot tenir un problema. Ha de pensar un poc en egoisme, i ho dic en egoisme social, eh? Vull dir, de colla meva, perquè si no, ara no tens res, però jo què sé, si d'aquí hi tens, tot tindrem una necessitat. I no ho pensam, i no ho pensam, i per tant això hi ha d'haver un treball comunitari. Jo crec que els actes que feu vosaltres, que mos du molta de feina organitzativa i posar molta de la vostra part, també és una forma de suplir, diguem, una mica les necessitats econòmiques que teniu a vegades, o problemes econòmics que teniu, però això és una feina de plus que feu vosaltres, de qualsevol manera. I la societat ha d'entendre que fins i tot, en veritat, va ser un èxit, i molta de gent, però molta de gent bastaria si hagués apuntat, malgrat no hagués corregut, per fer un acte de solidaritat. I això és un problema de conscientització social, jo que cada dia n'hem de ser més conscients. La meva...
3: Sí, bueno, en aquest curs hi ha l'opció de qui no vol córrer o caminar a fer un donatiu.
1: Sí, ja ho sé.
3: I he
1: ja.
3: De dir que de cada any se'n fan més. Però... Bueno, ja no tenim números, però no. De cada any se'n van fent més i és d'agrair. Nosaltres, bueno, jo ho saps perquè n'hem xerrat moltes vegades, que tenim molt de problemes d'espai, perquè, com tu bé has dit, hem obert un grup de Parkinson, hem obert un altre grup de...
4: Prevenció.
3: De prevenció sí que són gent que pràcticament no té res a estar bé, diguem, per prevenir.
1: Sí,
3: i clar, i molt bé, amb la necessitat d'obrir aquest grup perquè hi ha una demanda i l'espai que tenim és molt limitat. Sí que hem obert a omplir-ho cap vespres, però així tot no mos basta i tenim, bueno, allò hi ha l'acadèmia de MathCap 3 dies per setmana perquè no mos basta l'espai. Per tant, jo vos agrairia que em arreglau pat d'aquí, penseu en nosaltres, perquè quan dones un servei o malament el donis, quan veus que hi ha una necessitat, nosaltres mos veiem l'obligació d'atendre-les, no podem dir que no, i mos trobem que cada dia hi ha més gent que té necessitats.
1: Per això, el que deia, no? Vull dir, hem de començar a planificar. Vull dir, jo crec que vosaltres que teniu dades vol dir demandes i que veus la realitat. És a dir, de cara d'aquí 5 anys, quina sol necessitat que tindrem? I això, no, ja sé que és molt complicat, però hem de pensar no només en present, sinó en futur. Vosaltres, les administracions insulars, autonòmiques i locals, en un moment que tu diguis, nosaltres podem fer el que podem fer, només de el que podem fer, i és evident que tota aquesta zona serà una zona sociosanitària, que és la zona que estem aquí, però necessitem, evidentment, cada vegada més que les administracions pensin que han de fer plans gerontològics concrets i que siguin aplicables pensant en prevenció, perquè que hi hagi associat de persones majors, a mi m'apareix bé, perquè fan vida quotidiana, i això és important, socialitzen, però després ja cada vegada...
3: Sí, però mentrestant fan o no fan, nosaltres hem de fer qualsevol cosa, no podem deixar les persones desatades. També no he pensat a dir que també és un servei que hem començat en guany nou també d'una integradora social que fa feina a domicilis. Claro, de moment va a domicilis, però aquesta gent qualsevol dia també després vendrà a un centre i ens trobam amb una llista d'espera i que no podem donar servei a tots.
0: És que quan en Martí va dir quines seran les vostres necessitats d'aquí a 5 anys, Antònia bufava, li feia buf. Aquest buf és perquè és imprevisible.
1: De fer una planificació general, és a dir, que vosaltres i tota la comunitat autònoma i el Consell Insulars, això.
0: Però aquest buf era perquè és imprevisible o perquè ja veus el volum que se vos ve cada any rere any?
4: Bueno, jo és a dir, nosaltres fa un any i mig teníem plaça de centre de dia i tampoc no sabíem molt bé per què era, però teníem places buides, teníem 3 places o 2 places que no s'acabaven d'omplir. Actualment tenim 18 persones en llista d'espera de centre d'estimulació i quasi una 20 en llista d'espera de centre de dia. Clar, no ho sé, no sé.
0: Veus que... l'evolució, no? Cap,
4: però cap a... hem tingut èpoques que també ha estat plou sempre.
2: Sí,
4: et
2: veig que...
5: Va fluctuant.
2: Va fluctuant perquè de cop i volta et veig que hi ha aquest volum, que és moltíssim, perquè de 30 places tenir 18.
4: De centre dia ja és 20.
2: 20. És més que... que és doble, és més
3: i no és
2: que la
3: això,
2: gent,
3: és que darrere...
2: que les places que hi ha, el que passa que clar, el que deia en Antònia fa un any n'hi havia de buides i després no sap molt bé per quin motiu.
4: Sí que és vera que jo crec que hi ha una tendència, no ho sé, és a dir, és vera que antes les famílies podrien cuidar més i ara bueno, perquè per moltes
2: per
4: coses que jo no xerré perquè desconec, però no poden cuidar igual.
2: No.
4: I, claro, necessites centres, residències, necessites... I el que ens estem trobant, per això enguany enfocar molta prevenció, perquè és que el que hem de fer és intentar estar bé. Per
2: allargar un màxim temps, ho va de... necessitar un centre de dia.
5: La realitat és una, i és que els serveis estan col·lapsats, les residències estan col·lapsades, els serveis de centre de dia estan col·lapsats, les llistes d'espera de cada vegada són més llargues, és veritat que hi pot haver diferents factors, un és el que deia en Antònia, i bueno, és a dir, també jo crec que va un poc relacionat amb el context social amb de la societat que vivim avui en dia. Antes és veritat que hi havia més predisposició a cuidar, que això ara encara hi ha casos que se troben, però no és l'habitual, i després el cost de la vida, tant per una persona que no té aquest tipus de dependència com per una persona que sí que en té, és a dir, si el cost de vida ja és alt per una persona que no té dependència, pues, quan hi ha una dependència associada, pues, ja se dispara, i això bueno, va també un poquet associat a la necessitat de oferir més recursos des de les institucions per poder assegurar una qualitat de vida i un benestar a les persones que se troben en aquesta situació. I bueno, també nosaltres el que ens hem anat trobant és que la feina que estem cap a on estan anant els serveis de fama també van cap a la prevenció, perquè és a dir, ara mateix per el que deia Joan, a nivell d'espai ja no tenim més capacitat per atendre presencialment i assistencialment a persones usuàries, i bueno, quan no pot créixer xapa de dins has de créixer xapa de fora, i també pues, enfocar xapa la prevenció tant a nivell cognitiu com a nivell de funcionalitat i autonomia a dins l'entorn domiciliari.
3: Jo vull remarcar una cosa, la llista d'espera. A veure, són molta de gent de llista d'espera, però no només és això. No. És que aquestes persones que estan en llista d'espera s'estan atenguent a les seves famílies i veus que tenen una necessitat real, que hi ha un problema i que no els hi pot solucionar. I això és l'impotència que tenim. Perquè no és, sí, llista d'espera, sí, però és que darrere aquesta llista d'espera hi ha unes famílies, hi ha una persona que té unes necessitats i que no poden cobrir. I jo, aquesta impotència és el que me...
2: No pot arribar a tothom l'impotència, el que
3: sí,
2: fa que...
3: Sí,
2: que...
3: pareixen números.
2: No són números, perquè
3: sí,
2: darrere
3: són
2: cada
3: números,
2: no,
3: darrere cada
2: hi ha una persona.
3: Que
2: una
3: a més
2: no.
3: que està en contacte i que veus que té unes necessitats i que no pots assumir.
6: Home, jo, clar, el tema de cuidadores, sobretot, és un tema... complexa, és a dir, perquè clar, en el final és veritat, i jo és un tema que sempre he dit, no? És a dir, tot i que estem davant en societat actual discursos d'odi, antimigració i aquestes coses que me preocupen molt, francament, perquè si un fa una volta per Pollença, ja no dic per Mallorca i altres puestos, veurem qui són a vegades les persones que estan cuidant dels nostres majors. Al marge de la cura que fan les pròpies famílies, bàsicament dones, també cal dir-ho clarament, és a dir, la cultura de cuidadors és una cultura femenina, històricament és així, qualque moment haurà de canviar, perquè al final... Bé, tu ho saps més que jo, Joan, vull dir, tampoc no te diré res, perquè tinc que anar a dir-te, però sí que de qualque manera... a dir, jo pensam en les administracions i que s'ha de donar resposta, però és impossible arribar a tota la necessitat. Això s'ha de tenir molt clar, és impossible. Si les famílies, cuidadors, etcètera, etcètera, no hi participen, serà molt difícil donar una resposta en qualitat de vida. Atès que cada vegada estan vivint més i quan viu més té més possibilitat de tenir qualque deteriorament físic o cognitiu. I això és una realitat.
4: Aquí
6: és
4: la importància de la prevenció.
6: Clar, l'Alzheimer té molt de factors, vosaltres ho sabeu. Un factor genètic, però també un factor d'edat. És a dir, és veritat que quan pega molt d'edat jove, en fi, ho de teòricament és molt greu. Però jo penso que ja que actualment, per les notícies, per el que llegesc, realment encara no hi ha tractament farmacològic, hi ha qualque tractament que va a la prevenció. Comença a anar a la prevenció, però l'èxit o l'eficàcia és discutible. Mentre no hi hagi una investigació seriosa que aturi el deteriorament, serà molt... És a dir, hi ha d'haver uns serveis personals, familiars, comunitaris, especialitzats, residències, centres de dia, cuidadors, que donen resposta a tot això. Per dir, per això una visió integral del tema, no? I aquesta jo és el que m'agradaria conscientitzar. Per això crec que quan a vegades hi ha aquest discurs anti-immigració i veus que hi ha persones que fan de picapreders, que fan de tal, que cuiden els nostres majors, a mi me fa mal en el cor, perquè no pot ser que hi hagi una societat que s'està deshumanitzant. I això és el que més me preocupa en tot el sentit. Per tant, la feina, les necessitats de demanda són infinites i cada vegada més, però s'ha de pensar que és impossible que des de les administracions pugui donar resposta a totes les necessitats. És impossible.
0: Martí, i anant un poc a lo concret, és veure el que dius, no? Que no se pot donar resposta a tot des de l'administració, però aquí t'han fet una petició, que, per la que volta ja no ho xerrar molt, molt concreta, que és aquesta, el PAC vell, no? El futur PAC vell. Sí. Saben que hi ha eleccions l'any que ve i evidentment no saben què passarà, però vosaltres havíeu parlat de traslladar aquí oficines de serveis socials. Teniu la porta oberta a ampliar per aquests serveis que us demanen?
6: Sí, nosaltres, primer de tot, primera cosa, han d'obrir un PAC nou. Ho dic perquè una cosa rere l'altra. Un PAC nou ha quedat molt bé, de veritat. Jo he pogut entrar allà dins, sí. I és un PAC, jo crec que fet, un projecte de l'any 18, jo crec que ara no se podria fer aquest projecte. És un PAC amb molt de llum, amb molta alegria, perquè quan té una cosa de salut, sanitari, social, el llum és terapèutic, realment. Si vas a un puesto fosc, realment te mors una mica més, quasi, no? I nosaltres estem pendents. Nosaltres vàrem dir, a Maria i jo, vàrem anar a xerrar amb Viver Salut i ens vàrem dir, bueno, pues, segurament que ha de tenir un problema de transformador elèctric, en fi, després han de fer un trasllat, hi ha d'haver l'equipament, que teòricament el tenen, l'equipament tenen tot.

0: també tot hem de veure aquest centre municipal, social, comunitari, de serveis socials, quin servei social donaran, quina resposta donaran, com col·locam el personal que tenim i després com feim possible que l'identitat social com vosaltres o com Prodis o altres o associacions de persones majors puguin utilitzar aquest espai en moments en què realment sigui possible en tots els sentits. Aquesta és una mica la voluntat real, però és una voluntat que han de planificar bé, és a dir, que el que no poden fer és dir sí i demà no, m'entens? Hem de tenir en compte tot l'estat. I jo estic convençut que arribarem a un acord, m'entens? Ara, com? No ho sé, ja ho veurem. Perquè jo tampoc no sé la necessitat que hi haurà d'aquests d'UPAC, no sé quines reformes haurem de fer, m'entens? Si hi ha problemes estructurals, és una cosa. Si hi ha problemes purament de façana, de
1: pintar cara,
0: i de rentar cara, és una altra. És a dir, nosaltres esperen que només sigui de rentar la cara. Però, bueno, és un PAC de l'any 94. Eh?
1: Una altra petició concreta que vos han fet és aquesta peatonalització del carrer de Sant Domingo. Heu tingut també reunions amb aquest sentit?
0: Sí. Nosaltres ja tenim, per part d'Urbanisme, s'havia de fer un informe, està fet, però com que tenim tantes coses en tots els sentits, a vegades... No, però això, és a dir, enguany ho acabarem de donar. Ja una peatonització total i absoluta ho veig complicat. No? Ho veig complicat en tots els sentits, però s'han de mirar quin serà. Però tot repetir, estic parlant ara de les xerrades que ha fet i converses, però no tenim una resposta concreta al respecte.
1: I més coses concretes, vols heu de fer obres en un centre d'accessibilitat?
2: Sí, perquè l'accés du centre me va contar Aina que sí que se podria fer ja millorar l'accés en un centre.
3: Sí, és a dir, la veritat és que l'espai du centre que tenim està molt bé, però els darrers anys hem hagut de fer diferents reformes per un tema també de normativa, perquè també teníem, arrel del Covid, també vam haver de separar bastant els espais, tant de la residència com del centre de dia, que antes funcionàvem potser un poc més mesclats. Ara ja tot molt més separat, ja vam haver de fer unes obres per poder tenir un vestidor i un bany adaptat, tant per personal com per usuaris, i era un dels requisits també a l'hora de després poder mantenir l'autorització a l'IMAS. I bueno, ara hi ha una convocatòria que se va publicar des de la conselleria l'any passat, si no ho veig malament, a l'altre, fa dos anys per mi, que ja va ser quan vam fer lo do banyo, i bueno, hem intentat aprofitar aquesta convocatòria també pues, un poquet en funció de com ha canviat el centre, pues, també d'aprofitar un poquet més els espais que tenim, perquè bueno, el centre en el final també nosaltres som hòstia de petit, hem de tenir les cadires de roda, les hem de guardar de fora perquè no mos hi caben de dins, no hi ha un espai tampoc perquè el personal tingui el seu moment d'aturada de descans durant el dematí o això, i després ja hi ha temes d'accessibilitat, l'entrada a la porta les han d'obrir totes dues perquè amb una cadira de roda no passa, hi ha portes abatibles que haurien de ser correderes, després hi ha, bueno, tot un tema de...
4: Sí. Hi ha un petit esquelet a l'entrada...
3: Hi ha tot un tema de limitacions que en un principi quan se va construir aquest centre potser no estem plantejades per això, i ara així com han anat evolucionant un poc de tu funcionament allà de dins, pues s'ha vist com una necessitat. N'hi ha moltes més encara en nivell d'accessibilitat, perquè...
5: Només hem aconseguit una quinta part de lo que havíem demanat i farem la part de l'entrada que és lo més necessari.
3: Sí,
5: perquè però... aquesta porta... Haver d'obrir les dues portes que hi ha ja una cadira de rodes,
3: però...
5: i la part de l'office, la cuina, que tampoc no tenim per servir-ho correctament.
3: Final...
5: Serà, diguem, el més necessari serà el que farem, perquè el que hem aconseguit és poc.
2: Perquè funciona millor.
3: Exacte.
5: Però esperem els pròxims anys...
4: La subvenció completa, hi ha una part que hem d'assumir.
3: Exacte.
2: Sí.
3: I bueno, en el final... És a dir, això també, haver de jugar amb aquests espais també és una mostra

0: de lo petit que som està quedant aquest centre a nivell de, ja no només d'atenció als usuaris, que també perquè són, espais que, influeixen en la seva atenció, sinó també a nivell de funcionament. És a dir, i també perquè a Fama no només és la part assistencial, també hi ha tota una part associativa, que tenim molt de material de, tant d'ajudes tècniques com material que després utilitzam a actes i esdeveniments de, que feien tant de conscienciació com de divulgació, i ho tenim emmagatzemat a diferents despatxos o a diferents sales d'aquí de l'antiga residència, i després també tenim una caseta allà de parc infantil. I bueno, en el final és això, que vivim, però necessitam un poc més. I bueno, és a dir, sabem que predisposició en teniu i esperam que, que podem trobar qualsevol manera de, poder col·laborar un poc més amb aquests temes, perquè sí que és veritat que veiem un increment de les necessitats, veiem un increment de totes les demandes que venen per part de la població. Ja entenc que en el final hi ha de cabuda per tots, però bueno, jo crec que també ara...
1: Jo estic convençut, Toni, que per el tema d'espai mos posen d'acord. No sé si se podrà donar resposta a totes les demandes, però estic convençut que
0: no, claro.
1: Això estic convençut, no? Jo me faig una pregunta i no sé si la puc fer. La puc fer?
2: Sí, vale. Clar.
1: Què fan uns altres pobles que no tenen un servei com a Fama? És que
3: n'hi ha que tenen centres de dia.
1: Ja, però a Fama és molt especialitzat. És a dir, la vostra feina no sé si la fan altres.
3: Això,
2: a la llar, a
3: la Pobla. A la Pobla, sí. Les únics pobles que hi ha.
1: Jo dic,
0: bueno, en aquest sentit, també hem de dir que reben demandes de Palma, d'Inxa, de Muro...
1: Això m'ha pareix
0: impressionant. Marratxí...
2: Donant resposta.
0: Sí, és a
2: sobretot
0: dir...
2: Sobretot a nivell social i psicològic, donant resposta.
0: Exacte. És a dir, és veritat que hi ha molt de pobles que no ho tenen, no, hi ha molt de pobles
1: això,
0: que tenen un centre de dia que a lo millor no estan especialitzat. I, bueno, la nostra... A lo millor la nostra mentalitat de funcionament va un poc més enllà de... Perquè moltes vegades sí que te pot trobar centres de dia que un servei que s'adonen pues, és més de... A lo millor no hi ha una part tan intensiva a nivell d'estimulació com ho he de donar a nosaltres, però bueno, quan se donen aquests casos sí que hi ha gent que a nosaltres ja mos ha cridat, gent que té familiars a centre de dia, però que després necessiten un poc més de suport i mos criden a nosaltres, inclús demandes d'assessorament en temes de conducta i de més. És a dir, clar, ja passam un poc a lo que són els límits de Pollença. Nosaltres sabem que en el final Pollença és el principal nucli de feina de Fama, però sí que mos estenem més enllà.
3: Ara una anècdota, jo m'han demanat si no tenien cap sucursal a Palma.
0: Sí.
4: Ara anava a dir, vull dir, encara fa
3: ja més falta,
4: encara fa més goig, i per
3: sí,
4: dir la boca més grossa que Pollença té un centre especialitzat.
3: Sí, com... però és...
4: Fins i tot a Palma va desaparèixer i no hi ha hagut ningú
1: que
4: sigui capaç de tornar a posar en marxa una entitat com a Fama, una associació. Ja no dic gestionar un centre de dia ni això, sinó l'atenció aquesta directa a les famílies. I mira, des de quan va desaparèixer...
3: Un record per un fundador de Fama, perquè crec que varen ser unes persones molt valentes que se varen arriscar a fer una cosa que en aquell temps era desconegut, i que si no hi és estar gràcies a aquestes persones, a Fama no existiria avui. És veritat que tots els que van passant van estirant,
1: però és una continuïtat
2: també.
1: Perquè la continuïtat ha estat perquè hi ha hagut una bona junta directiva, professionals, i que s'ha vist que era una necessitat concreta que s'havia donat resposta. Per això, quan t'he fet la pregunta, jo manco sabia més o manco com està la realitat a Mallorca, això. Però pens que aquest és un tema, tenint en compte l'emergència que ara ja és més important del tema de l'Alzheimer i les demències i el Parkinson, per dir-li un parell de coses, el que me resulta estrany és que no hi ha un servei especialitat per part de qui correspongui per tal donar resposta a unes necessitats reals. És a dir, no estem...
3: En altres de
1: no
3: fora estem... poble, atendre usuaris és complicat, que els donin apollança. O sigui, podem atendre les famílies, això, donant suport, donant consells, ajudant, documentació, totes aquestes coses, però realment no és...
4: L'atenció directa a la persona és complicada.
3: No pots cada dia d'un usuari per de ja llistes d'espera.
1: No, però així tot, per això et deia que crec que un servei d'aquestes característiques, donada el procés d'envelliment de la població i totes les malalties associades, no vull dir no envelliment, sinó altres factors de risc, és evident que qualque cosa més s'hauria de fer al respecte per part de les administracions i la societat civil, vull dir, perquè no només administració, societat civil. Però penso que, per això dic que lo de Pollença és com una espècie de miracle que realment igual que Prodis, que és un altre miracle, i per tant crec que és important reconèixer-ho.
5: Pollença amb això,
1: som un poble molt cultural, a vegades n'hi ha que diuen que feim massa actes culturals, pot ser, però també socialment hi ha tota una tradició social molt significativa, oi? Vull dir, i jo crec que això hi ha que reconèixer-ho. Jo penso que l'Alzheimer, que sempre dic que quan hi havia persones que varen posar cara i ulls, ara estic parlant d'en Pasqual Maragall, per dir una persona que va tenir i que té, que encara viu, l'altre dia sentia, vaig veure una entrevista que li feien a la seva filla, i vaig dir, bueno, té un deteriorament, però, en fi, però se conserva, està bé de salut, no? Perquè tu saps que l'Alzheimer ajuda, no sé si ajuda a morir, però l'Alzheimer en si no mata, vull dir, són altres factors, no? Però sí que crec que posar cara i ulls a una malaltia com l'Alzheimer, quan hi va haver la sida també amb en Rojasso, amb tota aquesta gent, crec que és molt important. Però a Pollença, un poble, la gent ho sap, la gent, perquè hi ha gent que les passeja i bueno, també s'ha de veure fins on se pot passejar o no, o fins a això, però és evident que la gent ja determina que hi ha gent que ja té aquesta malaltia, i això també és positiu, com que dir, nosaltres també ho poden tenir. I aquest acte que pot ser d'egoisme també ha de ser un acte de solidaritat. Estic com s'ho diria. Com que dic, pensar, allò me pot passar jo mateix, pot passar a la meva família, pot passar al meu fill, a la meva dona, al meu germà, el que sigui. És egoisme, però també és solidaritat. I crec que això, a Pollença passa, però segurament ha d'anar un poc més endavant, tot això.
6: I doncs jo crec que amb aquesta xerrada, que ens tan melons i és molt interessant i podríem estar hores i hores, jo que no sé si esteu d'acord, però crec que ens hem de quedar un poquet també amb aquesta idea. A Fama, a part de la fantàstica feina que feis, tenir unes necessitats concretes de més d'espai, de més recursos. Ho he aprofitat també per posar-la damunt la taula amb Ovalen, la regidora, i sobretot mos heu dit que per això precisament vos enfocau ja en la prevenció, i Antoni, jo crec que podem aprofitar per dir-li als nostres oients que precisament d'això en parlarem a la següent xerrada i així ja ho enllaç i vos dic que deu, perquè si no tot el que ha preparat Antoni avui per xerrar no ho podrem fer. Pot semblar bé?
5: Molt bé.
3: Moltes gràcies. En Martí i en Maria que... bé, no vull que cada any sempre venguin aquí, mos ajudin
4: i a vosaltres
3: per la convidada i estiguin al nostre costat.
4: Moltes gràcies
1: i sobretot gràcies per la feina. I enhorabona. Jo ahir vaig estar content de por a córrer i de més de que va bé, eh?
3: És important.
1: Bé, caminada, i tenia ganes de córrer a la capavellada. Però no vaig córrer, no vaig fer coses desleals.
6: No va fer trampes, fantàstic.
1: No van fer trampes, no val la pena.
6: No, tens raó. Gràcies i de totes a tots per aquesta primera xerrada. Recordant, tenim programa especial fins a la una, per tant, queden moltes coses encara per posar damunt la taula. Fins ara, ara tornem.
1: Gràcies.
7: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
8: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
7: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa. We'll be right back.
9: 3 Ràdio. Les notícies de les 11.
10: Bon dia, ha detingut un tercer home per l'apunyalament mortal que es va produir a la barriada de Songola de Palma fa 8 dies. Es tracta d'un jove que, segons la investigació encetada per la Policia Nacional, va ajudar a retenir la víctima perquè l'agressor principal, menor d'edat, la pogués apunyalar fins a la mort.
11: La víctima, recordem-ho, era un jove de 9 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre home per aquests fets i ara n'ha arrestat un de tercer, com deien, que estava en crida i cerca. Finalment, aquest diumenge va ser localitzat i detingut a la mateixa barriada on es van produir els fets.
10: I més qüestions. El 65% de les morts relacionades amb la calor tenen lloc als domicilis. Són defuncions, hem de dir, vinculades a l'agreujament de malalties cròniques.
11: Avui, de fet, comença un curs de l'Escola de Salut Pública de Menorca sobre l'impacte dels canvis en el clima. Això tot coincidint amb el final d'un estiu en què s'han batut, ja ho sabeu, rècords en nit tropicals i també tòrrides. Una de les coordinadores d'aquest curs, Anna Ocaña, ha explicat que precisament és un dels factors de risc més importants, més que no pas les temperatures extremes del dia.
12: L'exceso de noches tropicales es una de las cosas más preocupantes, ¿no? que pasan, porque aumenta mucho la mortalidad esa continuidad de noches, ¿no? No te da tiempo, digamos, a recuperarte térmicamente y afrontar las olas de calor.
11: Un curs que se centra en com afecten directament les desigualtats socials i també econòmiques en la manera d'adaptar-se al clima. Entre els factors més importants hi ha, per exemple, la dificultat per mantenir els habitatges a una temperatura òptima. Per tot això, Canya defensa que cal crear més refugis climàtics públics.
10: I a Ceuta ha detingut un home després de l'atac al vehicle en el qual viatjava la diputada Júlia Ferreres durant les protestes ahir vespre contra una ONG de Navarra. Els manifestants, en imatges que ja s'han fet virals, varen llançar ous, pegar putades i sacsejar el cotxe, que va patir danys importants.
11: L'home està detingut a més per causar danys al vehicle per atemptat contra agent de l'autoritat que intentaven aturar les agressions. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i comandament únic per gestionar aquesta crisi migratòria a Ceuta, ha condemnat l'agressió en una entrevista a Televisió Espanyola.
13: Es absolutamente inaceptable que estemos haciendo un llamamiento a la no violencia y que se ataque a personas, incluso se ataque a personas porque dicen que forman parte de una ONG. Hierran, pero es que da igual. No cabe ninguna actuación de este calibre, no es vergonzoso.
10: I Pedro Sánchez reclama un nou contracte social de la intel·ligència artificial. Ho fa hores abans de viatjar a la cimera de l'ONU que es farà a Nova York.
11: El president espanyol ha presentat una bateria de mesures per adaptar a Espanya aquesta nova tecnologia i anuncia que convocarà els agents socials per abordar-les. Assegura que no s'ha de tenir por de la IA, però s'ha de planificar i alhora controlar molt bé per treure'n el màxim de beneficis.
14: Ese futuro depende de nosotros y de nosotras. Lo escribirem nosotros y nosotras. Y si lo hacemos bien, la inteligencia artificial puede democratizar ese acceso a las nuevas tecnologías, hacer las mejoras productivas para que lleguen más rápido a todos los sectores, a todos los trabajadores, a todos los hogares de nuestro país. Si lo hacemos bien, insisto, pues la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos en sus empresas, no más prescindibles.
10: Per cert, pel que fa a aquesta cimera, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha anunciat que viatjarà fins a la ciutat de Nova York per participar-hi dimecres. Tot això en plena guerra amb els Estats Units. La Casa Blanca, però, ha autoritzat com a anfitrió aquest viatge a la delegació iraniana. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
9: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

0: Bé, i d'oients, nosaltres seguim amb aquesta programació que tenim avui amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. Tractarem molts aspectes el dia d'avui. Passarà molta gent per els nostres micròfons i ara és el torn de Niris Alfaro i de Naina Maria Kegles, que parlaran de nutrició i benestar emocional. I que millor, quina millor manera de fer-ho que duent una psicòloga i una nutricionista alhora. I de nutrició i benestar emocionals com a factors de prevenció de l'Alzheimer, i les hem de presentar perquè les tenim en nostres estudis. Molt bones, Aina, molt bones, Iris. Com esteu?
1: Hola, bon dia.
0: Idò, un plaer, moltes gràcies per venir. Sé que és el primer pic que veniu a la ràdio, però bé, sou totes unes professionals. Jo crec que mos heu d'ensenyar moltes coses i hem de parlar de moltes coses, però bé, ja us he presentat breument. Introduïu-vos vosaltres. Qui sou vosaltres com a professionals? Quina és la vostra feina?
2: Hola, bé, jo som Naina Maria Kegles, som nutricionista i la meva feina consisteix sobretot a ajudar les persones a cuidar la seva salut a través de l'alimentació. Però és veritat que és important entendre la nutrició com a un conjunt ampli que no només depengui de lo que es menja saludable, sinó també que depèn del context familiar, la part més social, també a nivell socioeconòmic, s'accessa en els aliments, també la feina que fem, no? Sí que és vera que la meva feina consisteix a acompanyar les persones a alimentar-se bé, però entenent tot el seu context. I això avui va molt relacionat també amb la salut cerebral i per tant, hem d'entendre no la alimentació com de manera aïllada, sinó en global.
3: Bueno, jo som Iris i bé, gràcies per convidar-nos. És molt interessant per estar aquí en Aina avui, perquè com bé ha dit ella, el factor de prevenció és un factor multifactorial, no? I òbviament també està a la part de la psicologia i de lo que representa a nivell emocional, a nivell cognitiu, no? Un poc, parlar un poc de prevenció d'Alzheimer.
0: Molt bé, i abans de res, abans de començar, us volia dir quina relació tenen la nutrició i el benestar emocional, van relacionats de qualque manera?
2: Sí, en el final tot el que és nutrir-nos bé, sentir-nos bé, sempre està molt relacionat amb també com ens sentim, també depèn dels nutrients que nosaltres introduïm, no? Té un efecte molt positiu en el llarg del nostre dia a dia, de si tenim energia suficient per passar el dia, de si, per exemple, menjant bé per també després en el final poder descansar. Per tant, crec que realment és una cosa que no podem entendre de manera aïllada.
3: No, i també per aquesta part, de la part de la psicologia una mica és com processam a nivell emocional aquestes emocions que ens venen, les identificam, no les identificam, i també el processament de les emocions de vegades és algo que ens queda com a un darrer tèrmin, no? Què significa la tristesa, com ho vol dir, què significa l'alegria i com ho vol dir, no? De vegades no tenim aquest moment per aturar-nos i dir aquest moment, no?, meditatiu o d'introspecció de veure'm què estic sentint i què m'estan volent dir aquestes emocions, no?
0: Molt bé, ara se parla molt i sobretot avui d'aquests nous fàrmacs que poden ajudar a retardar l'aparició de l'Alzheimer o sobretot a pacients en primeres fases, però fins a quin punt poden prevenir o retardar sobretot l'aparició d'una demència?
3: Bueno, avui en dia, bueno, sí que és vera que ara som aquest, crec que era el juliol del 26, parla de que hi ha un 45% dels risc de patir una demència, que són factors que sí que són modificables, no? Fins ara, pues, lo que se sabia és que no hi havia una línia clara d'actuació en el sentit de que sigui curable, no? Sí. Aquest 45%, perdona, Aina, sí que mos dona, pues, un poder de poder-hi fer qualque cosa diferent respecte a bons hàbits o bona manera de viure, no?
2: Sí, això, el que diu Niris, és que inclou aspectes com la hipertensió també, la diabetis, si tenim el colesterol elevat, el tabaquisme també, l'activitat física que realitzem en el nostre dia a dia. Hi ha un tema més també més psicològic, l'aïllament social, o fins i tot també el consum perjudicial d'alcohol. I és veritat que abans d'entrar ho estàvem xerrant, no?, i volíem fer aquesta puntualització, i és que prevenir no significa garantir que una persona no desenvoluparà Alzheimer, sí. Perquè també aquí hem de tenir en compte que intervenen l'edat, també la genètica i molts factors que realment nosaltres no hi podem fer res ni ho podem controlar.
0: Molt bé, i ara parlàveu de tabaquisme, d'alcohol, d'alimentació i parlàveu de prevenció, i a quina edat ens hem de començar a preocupar per això?
2: O sigui, realment la investigació no diu que haguem de començar a una edat concreta a preocupar-me sobre la salut cerebral, sinó que la investigació actual sempre m'ho xerra de que s'ha d'entendre com una prevenció al llarg de tota la vida, no?
3: Per tant, hauríem de començar a preocupar-nos des del moment que som conscients de que podem prevenir d'alguna manera, encara que no en el 100%, les coses que poden ajudar a prevenir-nos o que ens poden minvar les possibilitats d'adquirir una demència o de qualsevol altra malaltia, realment.
2: Sí, com he dit abans, és important tenir una cura de les nostres analítiques, revisar-nos el colesterol, també si tenim una hipertensió, mantenir-nos actius, no? Perquè al llarg de la vida puguem arribar amb una bona salut cerebral i això sigui com una manera de prevenció.
0: Molt bé. Ara, si vos pareix, anem per parts, anem a parlar sobretot de nutrició i com afecta? Quina relació hi ha entre la nostra alimentació i la nostra salut cerebral, que al final és on se desenvolupa la feina, no?
2: Sí, realment hi ha una relació bastant estreta, i és que el cervell mai funciona de manera independent a la resta de les coses, i és una cosa que va molt vinculada a tenir un bon sistema vascular, a tenir també un metabolisme saludable, que les nostres hormones també funcionen correctament, i a més que també tinguem que realitzar un aport adequat de nutrients, com per exemple la glucosa, no? Que és la font principal d'energia del nostre cervell. I realment una alimentació saludable ens ajuda directament, però també indirectament, perquè redueix factors de risc com poden ser la hipertensió i la diabetis, i això en el final... En resum, seria com tot allò que protegeix el nostre cos també protegeix el nostre cervell, perquè tot està molt, molt relacionat.
0: I hi ha qualque patró d'alimentació que tingui bons resultats en la prevenció de deteriorament cognitiu?
2: A veure, sí que és vera que el patró que realment té més evidència sol ser un patró d'alimentació mediterrani. No perquè l'alimentació mediterrani sigui com una cosa que haguem d'introduir en punt i punt per punt tots els aliments que mos diu, sinó que sí que és vera que se reparteix amb aliments com molt beneficiosos, com per exemple pot ser la fruita, la verdura, llegums que tenen molta fibra, també els cereals, tot el que és més integral, els fruits, el sòlid d'oliva que tenim aquí, que realment té molt d'efecte antioxidant i antiinflamatori. I sí que és vera que hi ha estudis que s'ha dit que si tens una bona adherència a la dieta mediterrani, s'associava aproximadament amb un 11% menys de risc de demència i un 30% menys de risc d'Alzheimer. I és vera que no poden... O sigui, deien que s'associa perquè part d'aquesta evidència és absorbacional. O sigui, no podem afirmar que la dieta sigui tota la causa d'aquest benefici. I sí que a vegades també s'han estudiat altres tipus de dietes, com se combinar la dieta mediterrània amb la DASH, però sí que és important que facem una dieta que estigui equilibrada i que no mos centrem en que la dieta sigui perfecta i que hagi d'incloure cada un dels grups, sinó que també mos adaptem a allò que tenim en el nostre abast, aquí, per exemple, en la nostra casa a Mallorca.
0: Molt bé, ja la dieta mediterrània és una dieta molt coneguda per ser molt equilibrada, plena de superaliments i de més, però te volia demanar una cosa, que potser te posa un compromís, però és sobre la creatina, que és un suplement més estudiat de tots, i se parla molt de que, no, ajuda molt a prevenir el deteriorament cognitiu, concentració i d'altres, i realment, com és això de la creatina? Té qualque cosa a veure?
2: Sí. Sí, o sigui, és veure que cada vegada estan sortint més estudis amb temes de suplementació, amb creatina, que el que fa és que, en el final, com que és un substrat energètic, que en el final el nostre cos ja genera per ell mateix, sí que és veure que si, per exemple, estem realitzant un esport d'alt rendiment, o, per exemple, estem duent una vida com a més amb més activitat que el nostre cor necessita aquesta part d'energia, sí que s'ha vist com una associació, però també estaríem en els mateixos casos que he comentat abans, que al final no poden determinar si és exactament la causa exacta de la creatina o si al final és el conjunt de que una persona, potser, que està prenent creatina, també està...
0: Desenvolupar un estil de vida.
2: Un estil de vida, exacte.
0: Però cognitivament sí. No s'ha demostrat o no s'ha demostrat que directament tingui qualsevol
2: sí,
0: cosa.
2: Sí, sí, sí que hi ha estudis que tenen una relació i s'associen amb un bon funcionament cognitiu. El que es veu que és una cosa que està encara molt començant i crec que encara se necessita una evolució per saber exactament com es podria beneficiar.
0: Molt bé, i llevant la creatina, quins aliments consideram molt bons o beneficiosos per al nostre cervell?
2: Sí, una de les coses que sí que és superimportant seria les verdures, les hortalisses, no? que tenen molt de fibra, també tenen àcid fòlic, que és molt important també per nostre sistema i el nostre metabolisme, i també, per exemple, la fruita sencera, no? Que també tenen una font rica de minerals i de vitamines que ens ajuden a tenir una protecció antioxidant i també vascular. També els fruits secs, que són molt importants, que a vegades també els demonitzem perquè són alts en greixos, però en el final són greixos insaturats que són molt... que tenen molt de polifenols i també tenen molta vitamina E, i això fa que ens ajudin també en aquest funcionament cognitiu de qualitat. I també, ara que xerram molt, i que això també és molt important, és el sòlid d'oliva, que és el nostre greix principal.
0: És un superaliment d'aquest...
2: Sí, en el final és una cosa que tenim a l'abast, a vegades amb un preu més elevat, a vegades amb un preu més baix, però si podem accedir-hi, sí que és important introduir-ho, perquè és molt antiinflamatori, a més també és cardioprotector. I una de les coses que també moltes vegades s'enxerra amb aquest tipus de deteriorament cognitiu és el tema de l'omega 3, que també ara...
0: Això és un altre suplement del que se parla molt.
2: Sí, ara,
0: no?
2: Exacte, ara s'enxerra molt, i és perquè, bueno, en el final està molt en el peix blau, i a vegades peix blau tampoc en menjam tant com nosaltres ens agradaria, com el salmó, la tonyina, és barat... I sí que és veritat que sí que s'ha demostrat també que necessitem unes dosis suficients per tenir un bon funcionament. Per tant, això serien els aliments que sí que tenim aquí, que podríem introduir, i després intentar limitar la mesura de la possible, pues, tot el que sigui brioixeria, els embotits, la carn vermella... tot el que són begudes ensucrades o un excés de sal, que en el final no fa falta prohibir-los, però limitar una mica el consum, perquè sobretot no substituïsquin tots els altres aliments que són molt importants.
0: I d'això de l'omega 3 diries que és necessari si no se menja una quantitat suficient de peix blau o encara així
2: sí,
0: qualsevol persona ho hauria de prendre?
2: O sigui, sí que és veure que en el final, si nosaltres menjam un parell de llavors a nous o peix blau durant la setmana, tres vegades a la setmana, ja arribaríem a nivells adequats. Per tant, poques persones jo crec que necessiten una suplementació perquè no arribin als seus nivells, però sí que és veure que està bé personalitzar i individualitzar una mica per realment saber si arribem bé en els nostres nivells o si per exemple necessitarem una suplementació. Per exemple, sí que s'ha demostrat que unes quantitats d'EPA i DHA, que sol ser els àcids grassos que es trobem a l'omega 3, són necessaris per bon funcionament de les membranes de les nostres neurones. Per tant, seria tenir una mica en compte i anar mirant si creiem que tenim una ingesta suficient. I igual que, per exemple, també el que hem dit, ho trobam en els fruits secs, i també una de les coses que podrien tenir en compte són els fruits vermells, que també tenen molt antiocianines, que són antioxidants que també m'ajuden a tenir un bon funcionament.
0: Molt bé. I ara, l'altra part, no, xerrant de tot el bo, i anem a xerrar de tot el que no és tan bo, com sucres, aliments ultraprocessats, greixos i totes aquestes coses. Quina relació tenen amb
2: sí, amb tot aquest tema que ara també està molt de moda, el tema de no menjar gent de sucres o farines refinades o ultraprocessats. Jo sí que és veritat que som partidari de no demonitzar el sucre, perquè si nosaltres menjam un tros de coca perquè feim els anys o perquè mos fa ganes, perquè aquell dia ho necessitam, crec que està bé també tenir aquests moments dins la nostra dieta. Però sí que és veritat que en el final és important que la nostra dieta, en el nostre dia a dia, no estigui basada en refreds, en brioixeria, que no hagi molta carn processada, també que no desplacin la fruita i la verdura, més que res. O sigui, que introduguem una mica de tot, però que no ho desplacin, perquè en el final hi ha estudis que sí que a vegades s'ha observat que persones en consum d'elevat de processats presentaven més risc de demenci, però tornem a estar les mateixes i tot
0: estil
2: i que...
0: Estil de vida...
2: Sí, exacte, no? Que no hem de demonitzar els aliments i tampoc no hem de tenir por en el greix, per exemple, perquè tampoc no és el mateix el que hem dit abans, menjar el greix a partir de sol i d'oliva, els fruits secs, que són greixos vegetals com molt rics, i no és el mateix menjar-los de tot processats. Però aquí sí que es veu que un consum moderat o un consum més freqüent no haurien de tenir por en això.
0: I ara que bé, també està molt de moda el que dèiem, parlar de creatina, omega 3, suplements, estan multivitamínics o vitamínics separats, i són realment necessaris, aporten qualque cosa, es poden ajudar a prevenir la demència.
2: O sigui, una persona sana que cobreix totes les seves necessitats nutricionals, jo no recomanaria un suplement simplement com per prevenir l'Alzheimer, per exemple. No hi ha com evidència suficient per afirmar que prendre vitamina B o vitamina E o omega 3 de manera com indiscriminada prevengui la demència. Sí que una altra cosa seria, per exemple, en el cas d'una persona que per exemple és vegetariana o vegana, que aquí sí, per exemple, sí que està demostrat que se necessita una suplementació específica com podria ser la vitamina B12, i perquè aquí sí que pot tenir un risc de deficiència i sí que seria important tenir això en compte. O per exemple, en els casos de la vitamina D, que també a vegades sí que hi ha una deficiència, o que nivells de ferro també estiguin en els seus nivells correctes, perquè sobretot en dones, quan estem en època que presentava el nostre cicle menstrual, en el final hi ha una pèrdua de sang i sí que ens poden trobar amb més deficiències amb aquest mineral. Per tant, sí que jo tindria en compte segons quins punts englobar i sobretot quan és el moment que ens hem de suplementar, però no deixar-nos caure per tots aquests màrquetings que ara a vegades pareix que tenim aquesta necessitat de
0: fan negoci
2: de
0: amb
2: sí, de haver-nos de comprar
0: les emocions de la gent.
2: Sí.
0: Idò, bé, parlant d'això, al final hem parlat també de la part xereca, però un pic arribam en aquests estrens d'obesitat, diabetes, colesterol, hipertensió i d'altres, com afecten a la salut cerebral totes aquestes malalties o dolències?
2: Sí, o sigui, està molt, molt relacionat, perquè tot el que és colesterol, diabetis, en el final ens afecta en el sistema vascular, que en el final té molta relació amb el sistema cardiovascular, i en el final tot el cos, si el cor no funciona bé, en el final també ens repercuteix com té el nostre rec, perquè en el final el cor és el que s'encarrega de repartir la sang per tot el cos. Per tant, si ja tenim un problema de colesterol, que en el final fa que les nostres venes pues, no hi hagi un rec de sang correcte, com després el que sempre passa, que si tu trobes una analítica, amb una pastilla se controla perfectament i no hi hauria risc. Però sí que es veu que és molt important cuidar tots aquests aspectes i també sí que el colesterol dolent, que el LDL, és un dels nous factors que se té molt en compte darrerament. Per tant, no només hauríem de pensar com tenc el colesterol o com està les nostres analítiques, sinó en general com està la meva salut cardiovascular, si feim activitat física, si dormim bé perquè tot funcioni correctament i en el final puguem tenir un benefici per al nostre cervell.
0: Molt bé, molt interessant tot aquest tema de nutrició. Després tornarem a parlar de com afecten altres coses. I bé, Iris, tu com a psicòloga, directament, te vull demanar que si les nostres emocions, no, ja siguin negatives, positives, tenen un impacte en el nostre cervell. Se deteriora, se regenera, tot el que pugui passar.
3: Bueno, la relació que hi ha entre les emocions i el cervell és bidireccional, no? El cervell regula, genera i regula les emocions. És a dir, hi ha dues parts del cervell, sobretot, bueno, això ho explicaré ara després, però perquè si no m'estic adelantant, no? És important que quan et sorgeixen unes emocions li hauríem de donar, no?, un espai. Perquè tenir una emoció puntual i fer-la sortir de qualque manera no és una cosa perjudicial, al contrari, o que parla de qualque manera, sinó que és una funció adaptativa que té el nostre cervell a l'hora de funcionar. Per exemple, la por ens pot protegir, l'alegria ens... Bueno, cada un s'alegria li pot fer una cosa a l'altra, però la tristesa ens pot ajudar, pues, a donar-nos compte del punt en el que estem visquent, no? El problema que apareix de les emocions cap al nostre cervell quan, de qualque manera, cronificam un estat d'estrès, de preocupació, de veure que ens estem quedant allà, perquè realment l'estrès crònic pot interferir en processos relacionats amb la tensió, l'aprenentatge i la memòria. Entonces, claro, què passa? Que tenim... quan estem en un estat d'hipervigilància, el que passa és que la glàndula pineal creix i ocupa un espai que és hipocamp, que és la part del cervell que regula les emocions, no? Que quan tu entrenes aquesta part, ja sigui a través de la meditació, etcètera, etcètera, creix i fa que la glàndula pineal reduesqui el seu espai. Entonces sí que les emocions fan que hi hagi un moviment directament relacionat com amb la biologia, no? Que hi ha un moviment. Per tant, sí que és vera que no hem de demonitzar ara, és que si no les emocions les reprimes, que el cervell... No. És a dir, estem és que puguem donar un espai, no? Com el que comentava a l'inici, no? Que puguem donar un espai de reconeixement. Seré molt pesada en el llarg de la xerrada amb això, perquè crec que és algo que sí que ens oblidem molt.
0: Molt, molt important. I dius que una emoció xereca no té per què ser negatiu en el nostre cervell, sempre que la sapiguem gestionar, no?
3: Exacte. Sempre que sapiguem donar-li un espai. Perquè de vegades el que feim és demonitzar-les, no? Com és que m'ha agradat la paraula, Nai no ho deia, demonitzam o no mos agrada sentir-les, les emocions. Mos agraden més les que són categoritzades com a positives.
0: No? Sí. Molt bé, i també dius que si les cronificam, si cronificam aquest estrès, aquesta ansietat, sí que mos pot afectar, poden tenir una resposta...
3: No significa que directament sigui un mal irreversible, no? Perquè en el final hi ha un concepte, no?, que m'agrada molt, que és la neuroplasticitat del cervell, i en el final... tu amb els teus hàbits, no?, a través de la nutrició, tu pots canviar els teus nivells de colesterol, per exemple, no?, Albert, en els teus hàbits. Entonces, a nivell cerebral també ocorreix una mica això, no? No vol dir que perquè tu capis l'emoció durant 10 anys, irreversiblement tu facis un mal en el cervell que no sigui reversible.
0: Se pot com a regenerar, entre cometes. És a dir, se pot recuperar, se pot adaptar...
3: Se pot regenerar, això ja, aquí ja va més a la neuropsicologia, sí. No?
0: Però se pot adaptar.
3: Se pot fer feina per afrontar les coses d'una altra manera. I a nivell cerebral, pues, el que te dic, si tu entrenes a treball meditatiu, si hipocamp sí que se fa més gran. Per tant, no sé si es regenerarà, com a sa paraula, però sí que hi pot haver un canvi.
0: Molt bé, i ara, l'altra banda, una persona que acumula totes aquestes emocions i no les expressa, què li pot arribar a passar? Quin punt pot arribar?
3: És a dir, bé, torno a remarcar, no expressar una emoció no significament i directament e irreversiblement dolent, sinó que regular aquesta emoció també significa com a saber quant, com i en qui la puc expressar. Per exemple, si jo estic aquí ara parlant amb tu i bé, estic un poc nerviosa, però no me puc posar aquí a fer segon cos, si tinc ràbia no em posaré aquí a tirar coses, però sí que això la puc transitar en un altre moment, no? O quan arribi a casa amb la meva parella li cont, escolta, la feina m'ha passat això, etcètera, etcètera, però no fica-la, jo m'agrada molt dir-li als meus pacients, dir que al final les emocions, si els anem ficant de baix l'estora, arriba un moment que fa bony, que... Entonces, això mos pot arribar en forma d'ansietat, que està a l'ordre del dia. Crec que som el país europeu sí, amb més receptes d'ansiolítics i antidepressius, per tant, és algo que és bastant comú. I a nivell cultural crec que s'han demonitzat molt les emocions negatives, no? Com a... Entonces, estem fent un canvi, vull entendre, a nivell cultural, però sí que és vera que les receptes estan allà i els datos hi són.
0: I de quina solució poden tenir? Aprendre a gestionar les nostres emocions, per exemple.
3: Te refereixes a de quina manera?
0: De quina manera ho podem...
3: És a dir, de quina manera fer? Primer és posar consciència. Posar consciència i sobretot, jo m'agrada molt la part gestàltica, no? De la teràpia gestàltica, que és molt corporal. És a dir, qui, des d'aquest enfoque el que entenem és que les emocions han de baixar d'escap en el cos, perquè quan nosaltres posem el foc en el cos podem esbrinar de si el cos batega ràpid, si tinc un tremol a un peu, no? Entonces això sobretot passa primer de tot per el que deia gestal, no? Dar-me cuenta, jo me'n dono compte de lo que estic sentint, després li poso un significat, no? Identifico quina emoció me fa sentir això que sent, sí? O aquesta situació que m'ha passat, etc, etc. Per tant, després de donar-se'n compte seria, vale, i què faig amb això que me passa? Per què crec que m'està passant això? És a dir, vale, pues he tingut una situació d'estrès a la feina i ara estic nerviosa i és una forma de regular, perquè el cos el que fa és donar-te senyals. És a dir, si jo estic aquí i remen les mans o remen un peu, el cos m'està dient qualque cosa. Per tant, pos consciència i dic, vale, és que potser ara m'estic sentint nerviosa. Vale, per què m'estic sentint nerviosa? Què m'està volent dir? Què faig amb això? Com me regul? Per tant, després passam a què faig amb això. I és... Vale, a partir d'aquí, respir, hi ha tècniques de respiració quadrada, que són 4 inspir, 4 one, 4... Bueno, etcètera, aquí ens podríem passar una bona estona parlant d'això, però no? Hi ha tècniques de respiració, hi ha gent que li va bé meditar, hi ha gent que li va bé fer una meditació activa, surti a caminar. Sortir a caminar també el que fa és estimular les dues parts del cervell. Entonces, és com... Bueno, hi ha diferents tècniques, és vera que no n'hi ha una exclusiva per totes les persones, sinó que cada una, quan ve qualcú i s'asseu davant jo, és com a compta amb el teu context, anem a veure què te funciona a tu. A lo millor li funciona a la Pepita i a la Menganita, però bueno, no vol dir que li funcioni a tothom. Per tant, l'estratègia seria que cadascú pogués trobar el que li va bé. A gent que li va bé anar a córrer, a gent que li va bé anar a nedar, etc.
0: Hi ha gent que li va venir a la ràdio a xerrar.
3: Això no me va bé.
0: Sí, sí, ho fem molt bé. I en conclusió, tenir una bona gestió de les emocions ajuda, és favorable tenir una bona salut cerebral, no? En el final.
3: Sí, en el final és cuidar tot el sistema, en el final també processar o donar, regular aquestes emocions, cuides el cervell, els cots, les emocions, les relacions i el teu comportament, perquè en el final no te deixes endur per aquella emoció, el teu comportament, sinó que fas una autorregulació.
0: Molt bé. I ara, si t'apareix, també anem a seguir parlant més concretament d'aquestes persones que pateixen l'Alzheimer i són persones majors, normalment, que solen estar, malauradament, amb aïllament i solitud, moltes d'elles, pateixen tot això. I quin impacte té aquest aïllament o aquesta solitud en un seu cervell o en un cervell d'una persona més jove? O...
3: Sí, en el final el sentiment de soledat ja no és tan sols un estar físicament tot sol, no? És una percepció que tenim nosaltres de les nostres connexions socials, no? Que creiem que no són suficients o que realment no són significatives per nosaltres. Per tant, a nivell psicològic, que una persona se senti tota sola pot tenir que se senti tota sola i que estigui tota sola, perquè són dues coses diferents, fa que li falti oportunitat de conversa, estimulació cognitiva, regulació emocional i participació en activitats. En el final es pertany, com a sers humans que som socials, es pertany és algo molt important per nosaltres. Perquè darrerament el que s'ha dit és ser independent, no? És algo que, bueno, si ets independent, però que és com a subjectiu. I en el final, el que hem d'aprendre a ser és interdependents.
0: I tothom necessita aquesta relació amb els altres, o hi ha gent que amb menys socialització, o una persona que tingui més tendència a estar allà pot estar plenament sa i no li afecti de cap manera, o sempre s'ha de tenir relació amb vosaltres?
3: És a dir, en el final això, com tu bé dius, és subjectiu, perquè cadascú, pues, en el final tenim una personalitat o una manera de ser, partint de la base de que som sers socials. Per tant, ja no se tracta tant de la quantitat, de tenir una agenda plena, sinó de la qualitat, de com me sent jo respecte a les meves relacions i si sent que aquestes són suficients. El problema entra quan jo crec que això no és suficient, no? I aquí entra aquest sentiment de soledat, perquè en el final les relacions també són una forma d'estimulació cerebral.
0: És a dir, que no perquè no tinguis l'agenda plena cada dia significa que estiguis aïllat, no?
3: Totalment.
0: En final és com te sentis tu, això te refereixes,
3: no? Respecte, sí. Totalment.
0: Molt bé. I per què se pot convertir en un factor de risc per aquesta solitud, aquest aïllament, i com afecta en un deteriorament cognitiu? Com va relacionat això?
3: Claro, és lo que comentava una mica, no? Que en el final el cervell necessita una estimulació, una activitat, un moviment, una interacció. En el final, quan un conversa, implica que jo t'escolt, que jo recordo allò que m'has dit, que interpreta el llenguatge, que llegeix les teves expressions facials, no? Hi ha una interconnexió també subconscient, a part de la consciència que jo hi pos, no? També implica, pues, adaptar la resposta, inhibir impulsos, donar-me en compte de lo que estic dient, que faig, com me sec, com no. És a dir, implica una gran varietat de coses, perquè en el final una trobada social pot ser una activitat cognitiva bastant complexa.
0: I depèn també l'entorn i l'espai on sigui això, no? Però la gent que deixa de sortir a poc a poc, com dèiem abans, no perquè no tinguis una agenda plena, significa que no, que estiguis aïllat, però la gent que a poc a poc se li lleva les ganes de sortir, de relacionar-se, i al final acaba aïllant-se tot sol, com li afecta?
3: En el final entra dins un cercle, el que dèiem, un cercle com de desactivació. Hi ha menys activitat, per tant hi ha menys estimulació, hi ha menys plaer i motivació, més aïllament, més tristesa o apatia, i encara menys activitat, no? Seria com aquesta rotonda que m'agrada dir, que al final se reprodueix. Perquè com que no estic motivat, no surt de casa, i com que quan no, com que no en tenc ganes, no? I aquí també se confon una mica la motivació amb ser ganes. I aquí és el que m'agrada molt dir, encara de vegades dic pacients, no? Però la gent que tenc, que aquí hi ha fama, no? És que me fa ganes i que me convé. no? M'agrada molt que se pugui fer aquesta diferenciació de, vale, me fa ganes, no, me convé, pues a lo millor
0: clar,
3: sí.
0: Clar, hi ha gent que s'aforça a sortir, sí. Que dius, sí, no, vinga, m'endrà bé sortir.
3: Vinga, i després...
0: I això és bo, realment.

0: Està bé, que me convé descansar, que me fa ganes quedar-me, que me convé descansar. Per tant, és que te puguis fer o que se puguin fer aquestes dues preguntes. Ens puguem fer tots en el final, perquè això no és
1: Sí,
0: just.
1: aquí posar una balança que me fa ganes fer i que me convé, el que tu deies, és difícil de...
0: Sí,
1: però, vamos, en...
0: però aquí almenys passes per la consciència, no? L'actuació o el que duràs a terme.
1: Però bé, està clar que tenir converses, socialitzar, veure la família, fer activitats, esport, altres coses, és molt positiu, no?
0: Sí, i sobretot per la gent que se sent tota sola, ja no que no hi estigui, el que és molt important és que se sentin escoltades. Perquè de vegades això ens oblidem de, bé, no és que s'ha fet gran o és que... No, escoltar-les, donar-los aquest espai perquè se puguin expressar, da igual si m'ho repeteix la mateixa cosa.
1: Clar, aquesta
0: vegades,
1: gent gran molt de
0: no?
1: pics, el que li fa por, el que no li agrada és no sentir-se que no és útil, no? És a dir,
0: exacte.
1: Molt
0: sentir
1: de pics.
0: Que no aportes en el final.
1: Clar, per exemple, no sé, una predina se fa mal a una mà, però voldrà agafar la bossa i, si pot, li han de deixar, per exemple, en aquestes coses. Te
0: sí,
1: refereixes?
0: Dentro de dins de donar-li una seguretat,
1: clar,
0: no?
1: Clar, òbviament. Però bé, idò, s'han de sentir estimats, connectats amb vosaltres, i això també afecta la seva salut mental i cognitiva, i no només per la gent gran, sinó per tots, no?
0: No, sí, en el final és algo que podem extrapolar a la població general, claro.
1: Molt bé. I tenir un propòsit o una motivació ens pot ajudar a mantenir el nostre cervell actiu?
0: Sí, totalment sí. És a dir, mantenir un propòsit, no? M'agrada molt un llibre, que ara no recordo el nom, que explica, no?, que la gent que viu més anys és aquella que té un propòsit, un motiu per aixecar-se certs matins, motiu per viure, no, al final. Per tant, crec que és molt important que tots trobem com el nostre motiu, el nostre sentit de vida.
1: Molt bé, i de passar un poc d'aquesta part més cognitiva i tornar amb tu, Aina, a la part més física, no? Que bé que al final també la part mental se mostra en dolències físiques, en moltes altres coses, però bé, explica'm-nos què és això de l'eix intestí-cervell i que sabem sobre la relació que té el nostre intestí amb la nostra salut cerebral.
2: Sí, darrerament, els darrers anys s'ha xerrat molt, no?, d'aquesta relació entre intestí i cervell, i és veritat que realment se comuniquen en les dues direccions i això ho hem de tenir en compte. Ho fan a través del sistema nerviós. Normalment se xerra del nervi vague, que és el nervi que fa que tot aquest sistema se comuniqui. I això també se comunica a través del sistema immunitari, el sistema hormonal, també diferents substàncies que poden produir el nostre organisme i també la microbiota, que també s'enxerra molt de la flora bacteriana, de que hi hagi una flora correcta perquè aquest sistema funcioni bé. I això també és molt important perquè a vegades quan hi ha un canvi hormonal també, sobretot les dones, ens trobem al llarg de la nostra vida amb aquests canvis hormonals que pues, a vegades ja estem durant el cicle, que hi hagi un cicle sa. Després hi ha l'etapa de la menopausa, que també hi ha aquest canvi, aquesta baixada d'estrògens i tot està realment molt, molt relacionat. Sí que hi ha estudis que sabeu que quan arribes en aquesta etapa tens aquesta neblina mental que se diu com un poc més de turbulència mental, el pensament a lo millor a vegades és més lent perquè ja estem en aquesta època de canvis i el nostre cos quan sent un canvi físic també t'afecta tant a nivell emocional com a nivell cognitiu. Sí que és veritat que també se senten aquestes frases de s'intestí del nostre segon cervell. I és veritat que és una manera atractiva de dir que estan connectats, no? I que hi ha molta relació, però és veritat que l'intestí no pensa i que no pren decisió per nosaltres, no? Però sí que el sistema nerviós entèric, que seria

0: tot aquest sistema nerviós que regula tot aquest procés és bastant complex i que afecta a nivell del sistema nerviós central. I també amb el tema de la microbiota, cada vegada també hi ha més estudis que demostren que tenir una bona alimentació afecta directament a la flora bacteriana. I això també, aquests metabòlits que generen aquestes bacteris, que serien com un productes petits, com se diuen àcids grassos de cadena curta, fan que tot el sistema funcioni de manera regular.
1: I de lo que molta gent té clar és que el que ens passa com mos sentir les nostres emocions afecta el nostre cervell, però és que també pot afectar el nostre intestí i per tant per com ens sentim.
0: Sí, o sigui, també m'agradaria com xerrar un poc d'aquest mite que a vegades se sent, que és que moltes vegades també se xerra de que la serotonina, no?, se produeix a l'intestí, i és que veure que un 90% de la serotonina també se pot secretar, se secreta a l'intestí. I com que associem moltes vegades, fem aquesta associació directa de la serotonina està relacionada amb l'estat d'ànim, i a vegades deim, val, com si cuidant la nostra microbiota produirem més serotonina i estarem més contents o serem més feliços. Però realment és que no és tan simple, no? que és el que deim, és tot és complex aquest. I realment la serotonina produeix l'intestí té com a funció molt específica a nivell intestinal, que pot ser la nostra motilitat intestinal, la digestió, no? Que hi hagi un bon moviment, que puguem anar ben al bany, perquè si els intestins estan com a vagos o que estan lents, no hi ha un bon moviment i no mos baixa per poder anar ben al bany. Però ara veure que la serotonina que se secreta a l'intestí normalment no pot atrevessar la barrera hematoencefàlica, que se diu, i per tant no vol dir que si nosaltres tenim una bona secretació de serotonina mos arribi en el cervell. Sí que és vera que, com he dit abans, estem en la microbiota, sí que actua sobre el tema del triptòfan, que també moltes vegades s'enxerren, i també hi ha molts de suplements de triptòfan, perquè al final aquest és un precursor de la serotonina, fa que si nosaltres tenim un bon nivell de triptòfan se generi més serotonina. I això sí que ens pot ajudar a que tenir una bona microbiota acabi generant una mica més de triptòfan i ens ajudi a tenir un poc més de serotonina. Però és el que dèiem, en el final no és tan fàcil com això.
1: Són molt de factors, sí. El que deia. No, que no que mengis ara més a tu de lo normal no farà que sigui més feliç. No?
0: Exacte.
1: Són moltes
0: coses.
1: Però sí que hi ha una relació, de qualque manera. No?
0: Sí, exacte.
1: Molt bé. I ara tornant a la, perquè estem parlant de prevenció de demència avui, i doncs resum podem considerar que tenir cura del nostre intestí juntament de la salut emocional influeix, són peces d'un mateix trencaclosques.
0: Sí, això realment està relacionat. Ara, per exemple, quan estem nerviosos, a tothom li ha passat que té aquest nus d'estómac, o ara abans d'entrar a la ràdio hi ha aquesta cosa que sents que abans de xerrar davant tothom, però també a vegades hi ha gent que perd la gana, que això també aniré segur que tu te'l trobes, no? Que a vegades a qualque pacient això li afecta de manera diferent, no? En l'estat físic, no? Hi ha gent que, per exemple, li costa més anar al bany, o que a vegades fins i tot hi ha una relació de la digestió més lenta, que això pot que va generant fins i tot molt de gasos, malestar, no? Per tant, sí que podríem dir que el cervell envia senyals a l'aparell digestiu i a través del sistema nerviós autònom poden modificar aquest moviment intestinal, no? I al revés també, l'intestí també envia contínuament informació al cervell que mos diu, ai, ara estic notant aquestes papones, per tant sé que estic nerviós, mos ajuda a notar aquestes coses físiques, que diu, val, el cervell ara m'està passant això, o per exemple, ai, not que la panxa estic més, tinc més gas, estic més inflada,
2: com una forma de somatització, no? Sí. Al final, psicosomatització.
0: Exacte. I això
1: també... vol dir lo que pensam se mostra en una cosa física.
2: Lo que pensam...
1: O lo que sentim, com...
2: Lo que sentim seria més.
1: Lo que sentim.
2: És vera que aquí entraríem dins l'eix de pens, sent i se manifesta físicament. No? Sí que és vera que el pensament té... Si jo penso en una desgràcia, jo potser començaré a tenir mal de ventre. És vera que neix d'un pensament, però passa també per aquí això.
1: Per aquest filtres, no?
2: Sí.
1: I de lo que menjam, sentim i el nostre intestí, com funciona, està tot connectat aquí dalt, no? En el darrere de tots, que és el cervell, no?
0: Sí, o sigui, en el final... hi ha com molta vinculació, no? I també actualment també hi ha molta investigació sobre la microbiota, també la inflamació de l'intestí, tot això que afecta aquestes malalties neurodegeneratives. Però sí que és vera que encara s'estan investigant aquests possibles mecanismes de comunicació, i és el que dic que si millors la microbiota evitaràs l'Alzheimer, això ho hauríem d'evitar dir, perquè és vera que moltes vegades això, el que hem dit abans, que se comercialitza molt de, per exemple, els probiòtics que t'ajuden a restaurar la flora, però si realment no tenim un problema d'una disbiosi intestinal o qualque cosa que realment tinguem la flora afectada o estiguem prenent antibiòtics, que sí que és vera que aquí hi ha una baixada de la flora bacteriana, no hauríem de prendre coses perquè sí. I també ara avui en dia també mostra molt a les xarxes aquest missatge sobre també l'alimentació, que ha de ser perfecta, que hem d'anar al gimnàs, com hi ha aquesta pressió també tant estètica com també a nivell d'alimentació, que fa que també en el final acabi desenvolupant aquests pensaments o aquests sentiments envers el menjar, que a vegades fins i tot mostra molt, i que cada vegada ho veig més a consulta, que cada vegada hi ha més por a menjar segons que, i això tot és aquesta roda, no?, que també comentava Iris, que jo penso que aquest aliment no està bé o me farà mal, per tant això afecta en el meu pensament i com me sent, i acaba desenvolupant un símptoma físic, i és aquesta roda després de culpabilitat que pot generar segons quins aliments. Per això sí que és molt important tenir tot aquest eix en compte, però no fer afirmacions com...
1: I escoltar professionals, sí. No sí. Pseudo-nutricionistes o pseudo-psicòlegs o pseudo-entrenadors, no? Sinó que fonts fiables i no d'una publicació d'Instagram o de Facebook.
0: Exacte.
1: Al final no és una veritat absoluta. I bé, hem parlat molt, salut intestinal, salut mental en part també, i ara molta gent haurà descobert també que és la salut cerebral, i si qualcú ens està escoltant i ostres, jo no mai havia fet res d'això, què pot fer ara immediatament? Quines coses li recomanaríeu per millorar la seva salut cerebral?
2: Bueno, jo crec, bueno, això ho podem dir, pot ser dues segons, és a dir, jo el primer recomanaria moure's, crec que és algo bàsic que avui en dia per les noves feines, no? De vegades estem molt asseguts i la gent major de vegades se jubila i caminava molt i després deixa de caminar, se passa molt de temps asseguda, no? Per tant, joves, majors o infants, pues moure's sempre va bé, no? Caminar, fer exercici, pujar escales en lloc d'anar amb ascensor, en el final l'activitat física ja no és tan sol bona per el físic, no? Sinó també per la salut mental. El primer que se recomana a una persona que té trets depressius o té una depressió és que se mogui. Per tant, és un benefici bidireccional. Després també estaria la part social, no? De cuidar els teus vincles, queda amb algú, vés a prendre un cafè, participa en qualque activitat per tenir aquesta part de pertenença. I també, a vegades que això és molt com ho sé, gent major, és, no, jo vull que me telefonin els altres. perquè jo sóc la persona major. De vegades això també partint d'unes creences i d'una forma de funcionar que és no,
0: totalment.
2: No esperis que salta el telèfon, i això també ho podem aplicar en els joves, perquè també, no, és que jo vaig cridar tres vegades, no, no, si tu tens ganes prens iniciativa, no? I també el que des del principi, que sempre som molt pesada, és cuida del teu món intern. Coneix-te, però de ulls cap endins, que sent com processa una cosa, com funciona, perquè en el final això t'està donant un espai i un moment per tu, perquè en el final per ell que això és perdre el temps, no? També, que això també és, no? I que reconeix la tristesa, l'ansietat, l'estrès, i sobretot que si tu te pares a mirar-te tu, pots saber què necessites. I una altra cosa molt important, no menys important, diria, és dormir bé. No n'hem xerrat de dormir, però és dormir, sí, sí que és
1: de lo més important. De lo
2: sí, dormir i no, i cuidar.
0: I també l'alimentació i la salut cardiovascular, que és el que hem dit.
1: I bé, hem parlat molt d'esport. Dormir no havia sortit encara, me sorprèn, però sí, molt important. I quins hàbits hauríem d'intentar abandonar? Un d'ells m'imagino que és dormir poc, dormir malament, però nutricionalment més a la part física.
0: Sí, això és veritat que jo xerraria també de què és el que hem d'anar reduint, no? Que seria, per exemple, el sedentarisme, que ja també ho hem comentat, no? que seria aquesta part de moure'm molt, com ha dit Niris, encara que sigui anar a caminar un poc, anar a veure la mà, fer una volta, no ha de ser una cosa com una obligació que hem de tenir, de dir, he d'anar 3 o 4 dies en el gimnàs, sí o sí, a fer força, sinó que és veritat que la força també està molt recomanada per tenir una bona salut tant muscular i tenir al llarg dels anys, però ho hem de fer d'una manera que ens faci sentir bé i que trobem el nostre moment per fer-ho. Després també, per exemple, el tema del tabaquisme o per exemple, el tema de l'alcohol i això que ara també a vegades que es va a perds, tots aquestes substàncies que també fan que a la llarga pugui ser perjudicial per la nostra salut. També hem xerrat abans de seguiment social, no? D'intentar la màxima de la possible trobar-nos amb altra gent, xerrar, sortir i dormir. Dormir també, sí. Malament, de manera crònica, és una cosa que també acaba afectant, no? I és ara així com anam avui, no, de que vivim tot el temps molt accelerats i que no aturam durant tot el dia i que després arribam i mos posam en el mòbil i tenim 40.000 estímuls, però és un doi, però el fet de relaxar-nos, deixar les pantalles 2 hores abans d'anar a dormir, tot això mos ajuda molt i petites coses fan que siguin grans canvis després. I després el tema d'ignorar que durant anys, no, que a vegades que tenim problemes de pressió arterial o diabetis. No passa res si hem d'anar fent una mica de prevenció, fem-nos una analítica de tant en tant per veure que tot funcioni correctament. Si tenim un problema, tenim un sistema de salut eficient que ens dirà com hem d'actuar. I és una mica això, no? Viure una mica connectats, que això està molt relacionat amb el que necessitem i amb el que mos pot ajudar.
1: Molt bé, idò, me sap greu, estaria parlant d'això molt més temps, però ja feia un poc tard, tenim més convidats i això és una conversa que, com bé vosaltres sou, podem estar parlant hores i hores. Però bé, Aina i Iris, molt interessant tot això, m'imagino que us oients hauran descobert moltíssimes coses i ha estat molt interessant i espero que més una persona apliqui qualque cosa que hagi après aquí. I de moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Dues.
1: Ha estat un plaer i nosaltres seguirem amb aquest cicle d'entrevistes que vos recordam, si podem, acabarem a la una i seguirem parlant. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Mira, seguim fent aquest programa especial avui amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, programa que fem, com ja sabeu, en col·laboració amb AFAMA, un programa que se mos farà curt, de ben segur, perquè el que ens agradaria és poder xerrar de tots aquests temes amb molta més tranquil·litat, que n'hi ha molt per conversar, però bé, és igual. Tenim el temps que tenim i tenim molta més convidats i convidades encara, i més temes per posar damunt la taula. Repeteixen Antoni i Antònia Pericàs. Heu volgut, Antònia, si vols, si haureu de compartir un micròfon, si no, ara bona dura amb un altre.
1: No fa falta, no xerrem.
0: No. Heu volgut que parlem un poquet? Bé, ja ho han dit ara, fins ara, enguany vos centrar en aquesta campanya de prevenció, però també mos voleu comentar un poc un nou servei que duix a terme des d'AFAMA. Per això tenim una taula idò ben interessant i ben plena. A més d'Antoni Cifre, que bé, ara vos presento un poc la feina que feix, ja no només com a codirector. Toni, ets terapeuta ocupacional, a més de codirector, i Antònia, ets neuropsicòloga. I veniu acompanyats, idò, també de na Joana Maria Vives, que és treballadora social. Bon dia, Joana Maria.
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies també per venir. I també na Caterina Cladera, que és integradora social. Caterina, bon dia. Benvinguda. Vos acostareu un poquet en el micròfon, si vos els he col·locat molt ràpid per fer més via, i estan un poquet en fora. I bé, i na Iris Alfaro, la psicòloga amb qui estàvem parlant ara, que també queda nosaltres una estona també. Iris, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Enguany, Antònia i Toni, recorda'm-vos, per què aquest enfoc en la prevenció? Prevenció i prevenció. A mi m'ha quedat clar la primera tertúlia, però si qualcú no hi era, s'ho ha perdut, per què enguany no vos heu enfocat en un lema, per exemple, a nivell nacional?
1: Bueno, jo crec que perquè en aquest moment, bé, tots ara aquí som tècnics, estem tan estrets a l'hora de fer feina, ens trobàvem en una situació de
4: col·lapse.
1: Estan col·lapsats tots, tots els nostres serveis estan col·lapsats.
0: Directament aquesta paraula, Toni.
1: I...
4: Sí, és que al final xerràvem un poquet sobretot en temes de llista d'espera, però després també ens estem trobant quan anem a les famílies... Hi ha moltes coses que no s'estan tractant i no s'estan intervenint, perquè al final si nosaltres donem un servei a l'usuari d'assistència, però no és l'únic problema que se pot presentar, no només en temes de malaltia i de patologia, sinó en temes de gestió familiar i tant de benestar cognitiu, mental i físic, no? Llavors és un poc el que ens estem trobant, que de cada vegada hi ha més dificultats per conviure amb la malaltia, i moltes vegades se tapen certes problemàtiques que no se treballen i bueno, que poden alterar un poc el teu funcionament. I bueno, i aquí és on hi ha diferents serveis que de cada vegada trobem que hi ha més demanda.
0: Man, que jo conegui el centre de dia, el centre d'estimulació, teniu un nou grup també, com dèiem abans, en què treballava Parkinson. Conteu-me un poquet tot el que feis així per damunt i després, si voleu, expliquem com funciona aquest nou servei.
1: Bueno, què vols que te donen compte ja que ja, lo que tu ja saps que feim?
0: Ja només aquest tres, però... és a dir, així, per un nom que mos deis, però per exemple a les famílies donar un recolzament psicològic, imagino, no? com què més?
4: És a dir, hi ha una part, el que és els serveis assistencials, ja, a part del servei de centre d'estimulació i servei de centre de dia, ara també fa uns anys ja vam obrir un grup de Parkinson i ara han començat a obrir un any un grup de... bé, no és un grup, és un servei d'atenció domiciliària, de promoció de l'autonomia, en Caterina, que és la integradora social, que és la que fa les intervencions, i després un servei de promoció, de prevenció, d'estimulació cognitiva, que és a Sant Xerrer i en Antònia, i després també hi ha tota aquesta intervenció que se fa a nivell multidisciplinar, que aquí és on intervenim tots, ja diguéssim, suport psicològic, suport i atenció social, i bueno, després cadascú des de la seva àrea pues, va intervenint en funció de les necessitats.
0: Vosaltres ho teniu clar perquè és el vostre dia i ho teniu per mà, però,
1: claro.
0: Però jo me'n vull encara. I
1: no,
0: tu i
1: molta de gent, feim llistats, molt de llistats.
0: Bé, i tot el que ja coneixem, el centre dia, el centre d'estimulació, el grup de pàrquings, han tingut altres moments d'oportunitat per xerrar-ne, si crec que volíeu aprofitar aquesta estona per xerrar un poc més d'aquesta novetat, per exemple, en aquest Tarina, és així que fas aquest, com comentava Antoni, era un servei de promoció de l'autonomia personal.
2: Sí, exacte.
0: Que consisteix exactament la teva feina, mem?
2: Fem intervenció a la vivenda i és per mantenir o millorar l'autonomia de la persona. Si ha deixat de fer les seves activitats de la vida diari, tant les bàsiques com les instrumentals, jo vaig a fer una intervenció ajudant-lo a tornar a que pugui tornar a fer-les.
0: A quantes cases vas? A quantes famílies atens aquí a Pollença?
2: Ara mateix... Bueno, 9?
1: Tenim més de fins a 10. Uh-huh.
2: Sí.
1: I ocupam dobles franges.
2: Sí, són però... intervencions de 2 hores.
0: Com és aquest funcionament? És a dir, la família demana, vos explica que té una problemàtica, si hi ha...
1: Jo m'he de que tu
3: xerra. Sí, bueno, la porta d'entrada sempre la sol rebre jo com a treballadora social i aquí fem un pot de detecció de necessitats dins de cada perfil, que seria un pot, pues, ja feu filtratge de si necessiten centre de dia o centre d'estimulació, si necessiten per més un grup de lleus o de prevenció, o si no, si detectam que encara són gent que són bastant autònoma però que podrien en 4 seguiments i suports com podria donar a Caterina, amb això pues, poden fomentar les seves autonomies quan treballem pues, aquesta part d'intervenció a domicili. I aquí després tornem a fer una altra entrevista conjunta amb la Caterina i aquí sí que avaluam totes les rutines que du la persona, si socialitza, realment pues, un poc amb allò que ha canviat i en base en això fem un pla de feina, que és el que du en el dia a dia en la Caterina.
0: És a dir, que hi ha una primera presa de contacte amb tu per derivar a mi en quin servei de fama i de pot ser,
3: exacte,
0: sí, pot ser sí. Més útil, no?
3: Sí.
0: Té molta curiositat per el que fa la Caterina, perquè clar, fins a quin punt pots, fins a quin punt, per exemple, aquests usuaris o les persones que reben aquest servei volen, són conscients de lo que tenen i fins on els pots ajudar?
2: La majoria són conscients d'allò que abans feien i de lo que feien antes i que ara no poden fer i reben bastant bé l'ajuda, són bastant agraïts. I no, en el principi li és difícil a lo millor que jo entri a dir la vivenda, però és veritat que a poc
1: bueno, és un requisit jo... el fet de que siguin persones en un estadi lleu,
2: yeah.
1: És a dir, i aquí és quan la persona és conscient de lo que anem a treballar. Això... normalment hi ha bona voluntat, sí, de treballar-ho.
4: En el final també està plantejat com un servei de rehabilitació, és a dir, de recuperar, hi ha d'haver un potencial per poder recuperar el que s'ha perdut, a nivell funcional i de capacitats o pues, el que comentaven a nivell de rutines.
0: Què és el primer que se sol perdre que tenim? No, cada cas és molt diferent, o veus més a manco unes tendències?
2: Les bàsiques són dutxar-se, l'alimentació, vestir-se, que potser s'han acomodat a que li es faci un familiar i ells poden, però s'han acomodat i s'estimen més a potser que les ajudin i jo vaig i els foment allò que ho poden seguir fent ells, que ells són capaços i a poc un dia pues, provam i a poc anem fent. Però és veritat que les bàsiques són lo que, les bàsiques i lo social també, la part social també l'han deixada molts de banda i simplement sortim a passejar per un poble i anar a fer un cafè en un bar que feien abans. Ells ja et cuien aquesta rutina i potser un dia torn i quan torn me diuen ahir sí vaig anar a caminar o ahir sí que vaig anar a un bar i abans no ho feien.
0: Són persones que solen viure totes soles o no?
2: No.
0: O viuen amb familiars perquè estan en aquest estat?
2: No, solen viure amb família. encara tenen o la seva dona o el seu home o qualcuns ja ho fes, però encara solen tenir la parella.
0: I conta-mos que són 2 hores setmanals.
2: Sí, bueno, depèn. Oh. Hi ha gent que anem fent 2 sessions a la setmana. Normalment és una, però sí que hi ha qualcun que anem 2 vegades.
0: I fins a quin punt se pot recuperar ara?
2: Aquestes... No estan el que deia Antoni abans, a part de recuperar també seguir mantenguent un poc, que tampoc no perdi.
4: Es reorganitzar, sí. En un final, rutines. Moltes vegades el problema no és tant que hagis perdut la capacitat, sinó que mos hem oblidat de funcionar en el dia a dia. I se tracta un poquet de reorganitzar, reeducar a lo millor, per dir-ho de qualsevol manera, i donar estratègies a la persona perquè li sigui més fàcil desenvolupar-ho i desenvolupar-ho amb unes condicions de qualitat de vida altes.
2: Exacte.
4: De benestar.
0: Que això s'enllaça, Iris, amb el que comentava abans amb en Bruno, això, no? Han deixat de socialitzar, han, no ho sé, com que deixes d'emprar un capet, no? Com ell no és l'emprès, pitjor al final, no? Vas perdent aquesta pràctica de fer les coses, te creus que no pots i en realitat sí que pots.
3: Sí, això és vera. És a dir, al final és poder recuperar aquells beneficis que li es va bé a la persona, no? Que en Caterina els acompanya a recuperar aquesta socialització, aquestes rutines que al final també són beneficioses per ells i pels familiars que els acompanyen al final també.
0: I és un acompanyament que vas fent molt regular o arriba un moment que els pots deixar i ells ja han agafat aquests hàbits i pots ajudar una altra família?
2: És una cosa que hem començat fa poc, no hem arribat en aquest punt encara.
0: Quant de temps fa que fas, Caterina?
2: Des de gener.
0: Des de gener, 9 famílies ja, però
2: sí.
0: La demanda hi era.
1: Sí.
0: Vos ho demanàvem molt.
1: Sí, de fet, sí. Vàrem pensar en aquest servei perquè hi havia la demanda.
0: Clar, vosaltres funcionava així, és el que la gent vos...
1: A part de que, com ha dit en Toni, tampoc no podem pensar en serveis que necessitem més espai, sinó... En el final ha estat un servei que, a part de que hi ha la demanda, és perquè també no mos requereix espai nostre.
0: Clar.
1: Per anar a domicili.
0: I són fases prèvies que després més en van necessitaran si hi ha una atenció o no necessàriament?
1: És que inclús pot ser una persona que hagi tingut... un ictus i sí que hi pot haver realment una rehabilitació. Un perfil no, simplement és que no arribin a un estadi, un GDS que pugui manejar 3-4.
0: Què és un GDS, Antònia?
1: que no estigui en una fase moderada de la malaltia, que estigui en un estadi encara...
4: Lleu.
1: Sobretot, hauria de ser lleu. Agafant qualque perfil moderat en aquest moment, però...
0: Molt bé.
2: Que ells puguin seguir participant en aquestes activitats de la casa.
1: I després aquí també volíem implicar un poquet de voluntariat amb aquest servei, perquè sí que nosaltres tenim persones que arriben i enguany ha tingut molta força, bé, en Joan em pot xerrar més que això, que ha tingut molta força voluntariat enguany, s'ha donat... Hi ha hagut una empenta forta i és vera que és un servei que permet complementar en lo voluntariat. Perquè si tu pautes una rutina, la rutina que en Caterina i en Toni valoren, pues a partir d'aquí potser tu només hi pots anar 2 hores un piquet a setmana, però en voluntariat pots donar més suport.
4: I que també al final no se tracta només d'un servei que pugui anar dirigit a la persona malalta o a la persona que té més necessitats i té més dependència, sinó que també se pot enfocar la intervenció a millorar rutines del cuidador, és a dir, fer intervenció amb les persones que cuiden per tal de facilitar o cuidats, com que també al final el que dèiem abans no poden donar servei a tothom i de cada vegada hi ha més tendència a cuidar a casa, pues facilitar aquests cuidats a casa.
0: Joan Maria, què ha passat amb el voluntariat enguany? Que deia l'Antoni que ha anat molt bé, que hi ha molt de voluntaris de fama.
3: Bueno, sí, per sort han tingut bona acollida en totes les voluntàries, diré, per veure que hi ha qualsevol voluntari, però la majoria són dones, i hi ha molt bona predisposició, i tant a centre com a activitats puntuals, i bueno, pues, amb un servei d'Anna Caterina també era com a donar-li una volta pues, per promocionar això, que aquestes rutines s'aduguin en un dia a dia, pues, com per exemple pues, anar a passejar, que potser una persona no sortiria tota sola, però sí que amb una figura voluntària que un altre dia a la setmana sortint a fer aquesta volta, pues, ja aconseguim altres objectius.
0: I l'aprofitam per fer crida que qui vulgui pot venir a fer
3: sí,
0: voluntariat
3: sí.
0: A Fama.
3: Està, tothom és ben rebut.
0: I aquest és un exemple de què poden ajudar en aquest voluntariat. Si qualcú no sap, jo és que no sé fer res en concret. Mira, anar a passejar.
3: Exacte, sí, sí, sí.
1: Anar a fer una estona de companyia, quan tu deies que antes has xerrat de la soledat, a vegades és una estona de companyia, un cafè...
5: Un sentit d'escoltat, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I de contactar amb la Fama, si voleu ser voluntaris, voluntàries. I Caterina, hi ha marge, perdó, per si qualcú m'ho sent també, crec que podria ser en el cas de necessitar aquest servei, encara, Joana i Caterina, encara sí. Hi ha una plaça.
2: Sí.
0: Perfecte. Hi ha un altre servei també que volíeu comentar, que és un del grup de prevenció. Què és aquest grup de prevenció, Antònia?
4: No te xapes.
1: Bueno, nosaltres ara, això també va en funció de les necessitats que van sorgint i una, nosaltres tenim un taller de memòria que tenim dos cap vespres a la setmana, una hora i mitja, i el perfil d'usuaris d'aquest taller que varen venir, crec que l'any passat, a plaça, a xerrar a la ràdio, però és un perfil pues, més, que està molt bé, que són, la majoria són autònomes, però que són un perfil més major, són gent... quasi totes de més de 80 i moltes a prop d'un 90 o 90 i pots i bueno, sí que ha arribat a nosaltres gent que té queixes de memòria però més jove 60 i llars 70 i pots i consideram que aquest perfil no quadrava molt bé en l'altre i d'aquí un grup de prevenció.
0: I què feis? Quanta gent teniu? Què feis?
1: Actualment és molt nou, se va posar en marxa el mes passat, sí.
4: Sí.
1: Que només fa un mes que l'han posat en marxa. I, bueno, màxim hi podrà haver 5 persones en aquest grup i ens veuríem un pic a la setmana. De moment hi ha 3 persones i, com que és d'aquests serveis nous, doncs encara sí que hi ha un pot de màgia com la d'Anna Caterina, però tampoc no sabrem si no haurem d'obrir un grup o n'obrirem dos, perquè només és un dia a la setmana i és una hora i bueno, però els nostres recursos també són el que són, també no mos podem
0: no vos podeu desdoblar vosaltres tampoc.
1: Exacte.
0: Com a professionals. El que passa que Antònia, això aquí pot anar adreçat perquè entre quan 60-70 anys tens oblits això mos passa a tots
1: sí,
0: amb 20, 30, 40 i des a partir de quin punt ja s'acosta a Fama amb aquesta edat tan jove.
1: Bueno, hi ha gent simplement que està és simplement un poc és exercitar, igual que un s'ha plantejat anar a un gimnàs, però també és exercitar cervell no, al final és,
0: ja
1: això és prevenció, no és esperar que aquestes queixes siguin algo més, passa que mentre tu és funcional, fas feina. Jo crec que va més adreçat a les persones que han deixat de lo millor de fer feina, de tenir tant de trull. I...
4: Sí, que mostren una preocupació també, és a dir, paren un cinc lleu de descull, pues ja també ho poden manifestar lo millor un poc més i bueno, aquí se comença a treballar i és una feina un poc més preventiva.
1: Sí, però és preventiu.
0: Molt bé, també és servei obert, encara hi ha places.
1: Sí.
0: Fantàstic. Què és l'espai enllaç?
1: Iris.
0: I cadascú li toca el seu.
5: L'espai enllaç pues, és un espai per a les famílies, no? Perquè de vegades pareix que se centra tota l'atenció en la persona que té la dificultat o la malaltia o el que sigui, no? I també donar-li un espai a les famílies per poder connectar amb altra gent que pugui estar en el mateix punt. És un espai també per aprendre dels altres, per donar-se permís per estar allà fora a fer una altra cosa que estar asseguts, escoltar, interactuar, no? És un espai per ells, realment.
0: És un grup de suport mutu o no necessari? Sí.
5: Sí,
0: no?
5: És un grup...
1: Això... Sí, no. Aquest grup ja hi era a fama. Hem de dir que...
5: Era... Bé, neix, o és una continuació, o és un... És un... Com si
1: és nou,
0: una evolució.
1: Una volta,
5: li hem donat una volta.
1: Una evolució, exacte.
5: Bueno, sí. Seria com a, pues, de tot el que se venia fent donar-li una altra visió o un altre format per fer-ho d'una altra manera, no millor ni pitjor, sinó d'una altra manera.
0: Però perquè quin és aquest canvi que heu fet, aquesta novetat?
1: Perquè no funcionava, bàsicament, i el que no funciona un grup d'autoajuda no estava funcionant. Funciona molt bé funcionava molt bé la formació. És a dir, nosaltres des de fa uns anys fèiem unes sessions de formació que fa una cada tècnic, i això sí que funcionava molt bé. Però després, a l'hora de fer com aquest grup d'autoajuda, que sí que sembla que la necessitat és, però després quan tu convoques aquest grup, pues no hi ha l'assistència que pareix que hi ha de bo. I per això vam decidir donar-li una
5: bola.
1: Exacte. Per veure si en un altre format i teníem més resposta, perquè consideram que la necessitat és.
0: I això, des de quan ho fes així, doncs?
5: Varen començar dia 3 de setembre.
0: Ai, no, encara. Més noves encara.
1: Sí, sí, no, moment... estem posant nous.
0: Mordus primícies. De moment, Iris?
5: De moment, molt bé. Jo sent que va tenir una bona acollida. No sé quantes places tenim. Perquè heu xerrat de places.
1: No ho hem tancat, però les places
3: no ho hem marcat.
1: No sé si hi havia una vintena de familiars,
5: sí,
1: no?
5: Sí, hi havia una vintena de...
1: I això és una bona resposta.
5: Sí. I bueno, és una forma de funcionar un poc, ja m'agrada dir-li que és un poc gestal. És un poc diferent de lo que és anar allà i que qualcú te xerri. En el final, el protagonista no sóc jo, el protagonista, sinó que són ells. I és a ells, a gent que no li agrada xerrar, quan jo venia aquí a la ràdio, però els fa xerrar, són dinàmiques grupals, és d'una altra manera. És com també el que d'abans, quan estava en Aina, no? Centrar-nos també en donar-nos un espai a l'emoció i com em passa jo amb el meu familiar.
0: Com a cuidador, passa... cuidadora, exacte.
5: Exactament.
0: Recordant que aquesta és per famílies cuidadors. Molt bé, i dels serveis que tenim nous a fama, que no tenim els temps.
1: Exacte.
0: Ja tindrem temps de xerrar-ne tranquil·lament quan els tingueu un poc més avançat, perquè això és recent tret de forn.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Vos pareix bé que ho deixem aquí, perquè tenim usuaris, per mi, usuàries, que ara vendran a contar-nos també com és el seu dia a dia, i no em posen ja a punt i final en aquest programa especial del Dia Mundial de l'Alzheimer. Gràcies a totes i a tots.
1: Gràcies
0: a vosaltres. Seguim, ara tornem.

0: Radio.
1: No,
0: la
1: meva no, la teva.
0: No, dic la meva. Radio Folla. Radio amb la meva. Radio Pollença, la meva ràdio.
2: La teva ràdio.
0: Radio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la de tots.
3: Molt bé, sou una menys 20 i nosaltres continuem aquí en directe. Ja sabeu que fem avui dedicant tot el dematí, hem començat a les 10 i fins a la 1, dedicant, avui és el Dia Internacional de l'Alzheimer, 21 de setembre, i hem dedicat tot el dematí a parlar-ne. Hem parlat de nutrició, hem parlat amb institucions, i ara toca ja la part final, que seria la part més institucional, diguéssim. No me senten, diva mama, espera un segon, no me senteu? Ah? Ho tenia bo. És que l'Antoni Pericar m'ha fet senyals. Dic, no, si no me sentia un mal assumpte. Molt important. Val, ara sí, sí. Perfecte, va, vinga. Continuam, vol recordar aquesta part més institucional, tornant a tenir aquí en Antoni Cifra i en els dos codirectors, Antoni Cifra i Antoni Pericàs. Com estàu? Vos volem de posar nòmina, quasi, quasi. Eh?
4: Sí, jo ho trobo.
3: Avui ho fet la jornada intensa.
4: Tot ja.
3: Tocava. Després tenim dues usuaris, en Antònia Capó Moré. I Antònia, bon dia, com estàs?
5: Bé.
3: Sí.
5: Sí, un poc nerviosa, però bé.
3: Així m'agrada, t'ho fugirà ràpid el nervi. Ja veuràs, jo que t'he dit abans, dic que això només és arrencada. Una vegada que haguis arrencat, després ja agafes tiramilles i no hi ha manera.
5: Ja ho veuràs.
3: Ja ho veuràs, quan anirà bé. Un altre usuari també tenim, una Margarita Sofia Ripoll. Com estàs, Margarita? Sí, bon dia.
6: Ara bé, sí.
3: Sí, acosta't un poc en el micro. Oh, és que no estàs encès, ma pintura no estàs encès, el verd. Sí, ah, web, espera un segon, sí. Ja veig bones.
6: Bé.
3: Va, Margarita, ara...
6: Jo soc la Margarita Socias i estic molt contenta de venir a Fama, de veritat. Antes no volia, com el meu fill me va dir, podries anar allà i no estaries tant tota sola perquè se'm van a fer feina i jo quedava tota sola. I ara estic molt contenta, de veritat. He après moltes coses que ja no me'n recordava de quan era nina.
3: I d'ahir beníssim.
6: Ja tenc 90 anys.
3: 90 ja?
6: Ja en tenc 90.
3: Mare de Déu, jo si arrib ja me pegaré un dit en el cel si arrib per 90 anys.
6: Són molt d'anys.
3: Són molt d'anys, eh?
6: Però vamos, m'agrada molt i segon que no me'n record, m'ho han d'arreglar, m'ho han d'ajudar.
3: Això forma part de la vida. Nosaltres anem al darrere, Margarita.
6: Fa tant d'any que no he anat a escola i vaig anar molt poc a escola perquè jo vaig néixer sent de la guerra i va ser molt difícil la cosa.
3: Ara mos ho contaràs, Margarita. Ara presentarem les restes dels convidats i després arrencarem amb altres perquè mos interessa que els usuaris que sou la part principal d'Avama realment i sou els que realment avui se commemora aquest Dia Internacional de l'Alzheimer. Presentam també, hem de parlar de la nova junta directiva. Això sí que m'ho apagareu vosaltres. Tenim aquí en aquest cas la Margarida Cifra Cladera. Margarida, bon dia, com estàs?
7: Maria.
3: I ué, ja he canviat el nom ja. Ja començam. Maria, perdona.
7: No passa res.
3: Maria Cifra Cladera, correcte?
7: Cladera, sí.
3: Molt bé, idoi. I després tenim en Jaume Martorell. Jaume, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia.
3: Benvinguts. I si vos pareix, parlant primer de m'ho llevam de damunt d'aquesta part més burocràtica o més institucional que és la nova junta directiva, vosaltres, jo us ho he demanat, o sigui, l'únic que ha canviat aquesta junta directiva són els vocals, és així?
9: Sí.
3: Heu renovat els vocals?
9: Bueno,
8: sí,
9: s'ha
8: fet un projecte de reestructuració de la majoria de junta sortint se conserva, que diguéssim, i han entrat tres noves incorporacions, en Jaume, en Maria i en Joan, i bueno, sí que hi ha hagut qualque variació, diguéssim, en els càrrecs de secretaria i de tresoreria, però bueno, la majoria que componien la junta anterior se mantenen amb aquests 39 fitxatges.
9: Grans fitxatges,
3: eh?
8: Cert.
3: M'agrada en Antònia perquè posa es punt. És molt important en això, no? En tot el moment motivar, perquè en Pel Gatge havia sentit trossets dels altres i s'ha servat de nutrició i la premissa d'enguany que teniu molt clar, que ja la vau deixar vosaltres quan vau venir la setmana passada, que és prevenir. És a dir, en xerrat de nutrició, en xerrat de moltes coses aquestes, per tant, és molt important això de prevenir i és molt important valorar la feina que se fa.
9: Clar.
3: Que de vegades queda un poc com que aquesta, qualcú ha de fer,
9: Exacte.
3: I amb aquesta la matam. Amb aquesta la matam. I doncs, si vos pareix, voleu afegir qualque cosa més de la nova junta? Jaume, que mos expliques? Explica-mos qualque cosa d'aquesta nova incorporació a la junta.
1: Bueno, aquesta nova incorporació va venir com aquell que diu que un poc forçada. L'Antoni va com a compromota, perquè jo no he estat mai de participar en grups de socials, sempre he fet feina més tot sol, però bueno, m'ho vaig tirar d'Antoni i vaig decidir posar el que jo pogués fer a la seva disposició
3: i
1: així anem. Quan ella m'ha cridat de cor com uns...
9: Ja t'ho he dit, són grans fitxatges, són persones molt solidàries. Ja, per formar part d'una junta directiva, guarda-se.
3: Totalment. I ja, bueno, això era ironia, això que t'han forçat, realment no hi has d'anar, perquè et sent devoció per això, no?
1: Bueno, la veritat és que jo vaig començar un contacte amb la fama arrel de que m'han diagnosticat una enfermedad en Parkinson. I vaig a recórrer els per si de qualque manera podien crear un grup dins la fama que podíem incorporar la malaltia de Parkinson, que la veritat, tot i que és una enfermedad bastant estesa, se'n xerra poc. I van ser tan oberts i tan, no sé com dir-ho, que tot d'una se van oferir i me sent com a agraït i vull fer tot el possible per ajudar-lo.
3: Jaume, ara no sé si podré continuar xerrant, m'has emocionat. Jo crec que jo m'emociono molt perquè a més vos vaig dir que jo tinc aquesta part que me toca i és un dia bon...
1: Anava a l'art que la meva enfermedad és problemàtica i les emocions.
3: Sí, bé, emociona molt tant.

0: un familiar que va tenir, que ja no és, i ara en aquest moment pues, tinc ma mare, que és un usuari d'Alzheimer, és un usuari de fama. I bueno, jo com a familiar pues, estic molt contenta de la feina que fan.
1: I és la teva manera de compensar.
0: I és la manera de compensar un poquet de lo que els mos donen.
1: Que tornen tancat cicles, perquè, és a dir, agrair aquesta feina que realment, de vegades no està gent valorada.
0: No, no, de vegades no, però bueno, és una manera que els hi han de... tenim molt que agrair-los.
1: A veure, anaven els protagonistes, els protagonistes que tenim aquí, eh? Tenim en Antònia Capó. Antònia, com estàs? Tornem-nos amb tu, com estàs?
2: Bé.
1: Mem, explica'm-nos un poc quin és el teu dia a dia, quan t'aixeques el matí, que feis a Fama?
2: Això?
1: Sí.
2: Aquí a Fama jo no hi quedo a dinar. Me'n vaig a la una, me venen a cercar-ho de matí, sí. Me duen aquí i me tornen en un moll. A la una.
3: Molt bé.
1: Tu ets moller, idò, eh?
2: No és... jo som campanatera.
1: Campanatera!
4: Molt bé, que està aquí.
1: Te vas casar cap aquí, te vas venir cap aquí.
2: Cap aquí.
1: Te vas enganxar un pollancí.
2: Sí.
1: I tal, mira, beníssim.
2: Un mollero.
1: Un mollero, eh? I vas viure en un moll.
2: Sí, vis en un moll,
1: visc. Visc, on vius, en un moll. Però i el campanet te va costar deixar-ho, no? Vas dir, no, jo m'hi vaig de cop.
2: No, perquè estaven a l'entrada d'Ea, i per pujar a veure mon pare i mon mare i a cuidar-los, havien d'entrar per el camí vell. Allà jo m'agradava, però no hi havia divertiment de nines ni res. I pues jo ja ara no faré feina i la vaig anar a fer.
1: I aquesta feina quan era? En un moll?
2: En un moll, en un tango, no. En un catus.
1: I de què feies allà?
2: Allà,
1: sí.
2: De Fregona, si he de dir la veritat. No hi havia fregones encara.
1: Clar, en aquell temps havies d'agafar el que te donava, no era verà.
4: Ja n'hi ha uns.
0: Ja n'hi ha uns, sí.
2: Molt, en temps 84-5.
1: Molt bé, i tu, Margarita?
5: Jo he fet de tot, jo no sé què tinc que fer.
1: Tens un bon currículum.
5: He fet de tot, la veritat, però... He posat ara en aquesta fulla que hem fet, la veuràs, perquè si era, posaràs el que he fet.
0: No hi
5: quebré. Jo he estat molt per França, perquè vaig néixer a França. Llavors he estat a Barcelona, perquè els meus germans varen posar una fruteria i jo era la petita i he estat com ho dic, però tot me duen. O sigui, allà on feia falta hi havia una Margarita.
2: I la jo era rebé de tu.
5: La meva germana major va tenir 8 fills i també com ho necessitaven, era forn a dutxes.
2: Allà on me donaven més del bé, me n'anava a fer feina.
3: Hombre!
2: No, i ajudava que a nostra.
3: Claro, claro.
5: Vaig estar també bastant d'anys a l'hotel Europa de la plaça, que ara ja no existeix, que era d'un tio meu.
1: Sí.
5: I no em van declarar. Què te penses? Vaig perdre un munt d'anys.
1: I no estaves declarada?
5: No. Perquè era família i jo què sé.
1: No, raro que te n'anàs allà on te pagaven més. Doncs.
5: Sí. Llavors vaig posar jo un negoci, com me vaig casar, amb un pollancí. Que era en Francisco Letracista. No sé si ho coneixiu, perquè era molt malmenat. I vaig posar un negoci de electrodomèstics. I si mateix el vaig tenir 20 anys, eh?
3: Ai,
1: no?
3: No era una
5: tenda molt guapa.
3: Ai, no. Sí.
5: Però també em vaig fotre, perquè totes les peces eren molt pesades, i em vaig fotre l'esquena, i el meu home, quan va veure que no me trobava, ja va dir, llevant la tenda i a veure si descansa. I ell, vàrem estar un any només junts, perquè sempre vàrem viure amb les soques. I un any que vàrem estar a la finca junts, els anys se va morir ell. Ell ja fa 45 anys que és mort, el meu home. I t'ha dit que he passat de tot, però jo tinc un caràcter que aviam me pos alegre, o sigui... No m'ho vull morir, m'ho vull fer en vant. De vegades m'acosta, m'acosta molt.

0: Da war man stecken geraten, bis dann war gelegen in den Gerüben. Tot das ja.
1: Això és molt important, eh? Magari, sí. El positivisme.
0: Sí, he fet moltes coses a la vida. He despatxat verdures i melons, i jo deia, són molt bons, i la mira era jo que sabia, no?
1: Ho que descobrirem avui,
0: Albert.
1: Ho que descobrirem avui. Ara era l'únic que el melon de la Margarita.
0: Allà maduràvem plàtanos, perquè teníem uns sòtanos. I maduràvem els plàtanos. He fet moltes coses.
2: Però la vida molt plena.
0: Sí, la vida molt plena, sí.
1: Margarita, i què és el que més te va agradar fer? Quin record més, quin és el record que té més bo?
3: Quan
0: el meu padre no venia de França, el que m'agradava més és que m'adua de vacació.
1: Mami, explica-mos, com és això que va néixer a França?
0: Sí, jo vaig néixer a Saint-Étienne, que és de vora Lyon.
1: Saint-Étienne, sí, sí.
0: Saint-Étienne.
1: Mm-hmm. I com així va néixer allà?
0: Perquè el meu pare se'n va anar a França, que tenia 13 anys o més. Perquè ja allà hi havia un presinat i eres poc a poc se va anar tota la família allà, o sigui, eren tres germans i se casaven amb tres germans.
1: Ara pensa.
0: Són tres, tot família igual.
1: Tot va quedar família.
0: Tot el nom igual. La Rosa que està, que també me queda la Rosa i jo, tot el nom igual. Socia Ripoll.
1: Antònia, Toni és de Campanet.
3: Sí.
1: Ets aquí, sí. Escolta, i tu quin record tens? Vas venir de Campanet, ja mos has cantat, vas venir a quin esport, quin record és el que més te'n recordes, que dius, ai, me'n recorda aquella cosa i és el que me fa riure, somriure.
3: Jo no, me pon nerviós i no me fuig.
1: Vos fuig.
0: Però era, perdona, ella era molt alegre de jove, també.
3: No, normal, anaves amb el meu ball de Can Afar.
1: I la ballaves.
2: Escolta, em devia ser molt alegre, perquè m'ha dit que havies fugit de Campanet.
1: Per cercar,
2: perquè,
1: per cercar.
2: Perquè volies més marxa.
3: No, però de dos més, eh?
2: Ah!
1: Web! Web! Web! Em se posa en topat, eh?
3: No és que volguessin marxa, jo volia dos més.
1: Tu volies
2: guanyar dos més.
3: Perquè a Can Nostre érem 11 i no sobrava res.
2: Dius. Ah, vale, s'entén.
1: Clar, clar.
3: I si me donaven a Nucatus, això, a Can Roger me donaven el que és el casinet, doble.
2: Ai, no.
3: Canviat, avui dia és i canviar.
2: No. Vares fer molt bé, trob.
3: Això és el que he fet.
2: Bueno, ha fet molta de feina, però no.
3: Sí.
2: Idò.
1: Heu de pensar que heu fet molta de feina.
0: Molta.
1: Molta de feina.
3: I ara no m'ho deixes fer. Aquesta
0: no s'ha estat terrible, això.
2: Com
0: ara
2: no
0: molt diferent.
1: Ja fa.
3: Tens feina, jo dic, feina de menjar, ja m'han retirada.
2: Ah, vale, però ja fa, que no contar res de fama.
1: Ara el que els anava a demanar jo, perquè ja els he demanat el mamar dia a dia el que fan, sí que és veritat que és un centre de dia, no queden intens, és un centre de dia de fama.
0: Jo que fins a les 5, ella no, ella se'n va a dinar.
3: A Can Nostre.
1: Ah, mira, qui és que queda fins a les 5, m'ha dit?
2: De Margarita.
1: De Margarita, Margarita. I conta-mos un poc què fas.
2: Què fas
1: fins a les 5?
0: Ai, com m'aixec, no ve, les vull ve una dona i me dutxa. Sí.
2: Però a fama, el que fas a fama, ja.
0: A fama feia de tot, pintant, que no havia pintat mai, i me queden uns dibuixos preciosos.
1: Quan regalaràs un?
0: Jo mateixa dic això, ho he fet jo.
1: I m'ho has de regalar una, Margarita.
0: Me queda molt bé.
2: La jeva. La jeva.
0: Sa lletra... Me costava molt, perquè aquest braç me vaig romper.
3: Jo no vaig tenir
0: temps d'escola. Però ara ja escriu més bé.
2: Ara, la pràctica.
0: Sí, ja, no, però no la puc cloure molt a la mà. Però ara ja escriu més bé, quan faig la fitxa. Bé, vosaltres ho veureu.
4: Sí.
1: I a part de pintar, que feis més?
0: I pintar m'encanta.
3: Menjar bon bocadillet.
1: Tothom es tira cap a casa seva, no donar compte aquesta bossa i el menjar. Molt bé. Antònia, tu el bocadillet que t'agrada, quan te'l menges, quin és el que t'agrada més? El de formatge?
3: De formatge, danone, variat.
1: I això a quina hora el menjau, el bocadillet?
3: De 10
1: i mig. I arribau a quina hora arribau a fama?
3: Jo arribo les 8 i pico, no?
2: Sí, quasi les 9.
4: Sí, més a les 9.
3: Jo no, fins a les 9 no començ.
2: A les 9 comences.
4: A les 9, sí.
3: A les 9 començ, però vinc el primer cotxe.
4: El correu, que li deien, no?
1: Mm-hmm.
4: Correu de fama.
0: Jo vinc més tard, jo sóc la senyora.
1: Tu, Marieta.
0: Vinc de ver les 10 i quart, arribam sí, aquí, per mi.
3: A les 10 les senyores, quan arriben.
1: Ara. Molt bé.
0: Me despert molt prest. Si deia que havien de venir, tot això me despert prest.
3: Jo també.
1: Què vols per així, si xerram de la cursa que vareu fer ahir? No? Aquesta cursa, feim un pot de valoració de bé, tot el mes de setembre està dedicat a l'Alzheimer, sí que és veritat, el dia principal és avui, que és dia 21, que és el dia internacional, però ja heu fet moltes activitats. De fet, vareu començar dilluns passat amb una conferència que ja vaig venir, de més, va ser molt interessant. En teniu una avui i en teniu una dilluns que ve. Si vos pareix, fem un pot de valoració, vosaltres, la Junta i tots en general fem una mica de valoració de lo que és aquestes que són unes cites, a més, les conferències són unes cites, jo vaig veure i sé que avui ja no hi ha places, crec que no te'n vaig demanar.
2: Bueno, queden tres perquè m'ho han augmentat a les 10.
1: Sí? O sigui, encara ho sabeu ja, veients, avui encara hi ha places. Dilluns que hi ve també en teniu disponibles, n'hi ha.
2: Sí,
1: sense
2: una.
1: Cap problema.
2: Sí, va. No, sense cap problema no.
1: N'hi ha
2: dues o tres més.
1: N'hi ha. No, i de més, l'espai és gros, vaig veure que un espai
2: sí.
1: Gros.
2: Sí, fins a 90, poi, que bon.
1: I deien per parts, com valoreu la conferència de dilluns passat, per exemple?
2: Bé, jo vaig considerar que havia anat molt bé, bueno, no només per la gent que havia vengut, sinó perquè vaig considerar que la Marga fa molt bé, xerra molt pla, tot crec que s'entén, bé, vosaltres tots hi éreu.
4: Sí, sí.
2: Sí,
4: sí, va ser un... perquè moltes vegades quan ens fixàvem en temes així un poc més tècnics i era una de les coses que passàvem pena quan van muntar les conferències era que a lo millor els tecnicismes no arribessin a la gent, a els assistents. I la veritat és que en Amarga en aquest sentit va ser molt didàctica i molt propera i bueno, ara suposo que la resta ho comentaran, però crec que va ser una xerrada que va conscienciar i va fer pensar.
5: Jo tinc
1: jo
5: he de dir que sí que m'ha sorprendre per la mateixa d'un Antoni, que normalment els conferenciants solen tenir un llenguatge un poc tècnic i si no estàs un poc ficat en el tema no ho pots seguir. Jo m'ha encantat i s'hi va lamentar. Una cosa és que potser la informació que se dona quan publicites la conferència te dona un lloc a pensar que no t'interessarà tant, i quan has anat així tot va ser tan interessant que quasi jo diria que jo l'aventuria anat i la repetiria.
2: Bueno, mira, això ha estat un pensament de molta gent mos ha donat...
1: Que va faltar temps, crec, que hi ha tantes preguntes, però no heu donat compte que els temps demanava la gent.
2: Bueno, és un tema que crec que a molta gent li interessa. I després que quan ets allà també te remou moltes de coses.
1: Totalment. Sí. Maria, tu vulguis dir qualque cosa?
6: No, que és un tema que a molta de gent a vegades li costa xerrar-ne, però és com a... tabú, una cosa que has de pensar quan no estaràs bé o quan no hi seràs o...
2: perquè pareix que crides un mal temps.
6: Sí, pareix que...
1: O va dir una marga, a més, va dir, perquè quan fas una autocura teva, sí. Que ja t'estàs com predisposant. Sí.
6: I no és així, que si tens les coses clares, pues és molt important deixar-les plasmades, deixar-les ben dites i escrites, i evites molt de problemes.
1: Molt bé, ara me fan senyals, perquè aquí anem amb senyals, ja sabeu que la ràdio és bou, no hi ha imatges, me fan senyals i els nostres usuaris ens han de deixar, perquè suposo que deuen tenir un temps i deuen tenir unes...
2: Vos podeu despedir de la ràdio?
1: Sí, perquè... jo ara me despediré.
3: Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé. Gràcies, Antònia, i gràcies, Margarita, per visitar-nos i per contar-nos el que mos heu contat, que no ha estat poc, eh? Ells tenen les seves rutines i han de... Exacte, i a més han de menjar. Molt bé, doncs tenen que ells se'n van, si un cas, quan que tenim en Jaume assegut i tenim en Maria, també tenen d'anar a menjar, Jaume, tu. Sí, bé, jo també, però no poden deixar la ràdio buida.
5: Tenen les meves rutines, també.
1: No poden, sí, però bé, tu queda... Maria, sí, estàvem parlant de la conferència de la setmana passada.
6: Sí.
1: El que tu deies, que és un pot tabú i que la gent a vegades els costa dir-ho. Tu no creus que en aquell punt de la conferència hi va haver molta gent que no va xerrar i degué pensar, jo a mi ja li diré en privat.
6: Sí.
1: En el meu cas, perquè tampoc no volen aïllar a tothom.
6: Sí, és un tema que pareix que quan demanes una cosa ha de ser algo personal teu, i no, perquè cada família té els seus problemes, les seves coses, però sí, que te queden moltes preguntes per fer, com diu en Jaume, saber si se podria fer i se podria allargar i seguir. Ah, perdona. No sabia, me pensava.
1: Molt xerren, però no te preocupis. Nosaltres estem acostumats. Maria, tu ara el que passa és que...
6: Sí, no sabia si...
1: Nosaltres ja estem acostumats i que molt fàcil així per davant i no passa res.
6: No, res, que va ser molt interessant i dona per molt més aquest tema.
1: Jo crec que va faltar temps, jo el que vols dir abans, crec que va faltar temps i crec que donaria per una o dues conferències més, perquè crec que va quedar. I molta gent supos que hagués quedat després que el que li deia jo ara a Maria Estén, que acompanyàveu, crec que molta gent hagués dit esperaré, xerraré amb la Marga i li diré jo a ella personalment.
2: Bueno, ja mos han arribat aquestes demandes, gent ja mos ha demanat el seu contacte, i després també hi ha gent que mos ha demanat pues, una espècie de guió de totes aquelles coses que s'haurien de pensar a l'hora de fer aquest podes preventius. I bueno, això és una cosa que ara en Amarga mos prepararà un pot també per poder donar aquesta informació a través d'un tríptic o alguna cosa així. Mm-hmm. Però sí que la gent mos ha fet aquesta demanda.
1: Xerrant-se de la d'avui, si us pareix, envelliment de la salut cerebral, claus per prevenir el risc de la demència, que aquesta vegada sí que ja és l'esbarment mèdica, ve un neuròleg, que és n'Eduard Bargall. El que podem esperar, no adelantarem res, ja us ho vaig dir la setmana passada, no hem d'adelantar-les perquè el que volem és que la gent hi vagi i sigui n'Eduard, és realment qui doni el punt de vista de...
2: Més metge.
1: Exacte,
2: sí.
1: Més metge, però sí que és veritat que pot esperar, per exemple, que haurà diferència, òbviament, en la setmana passada, però també interessa aquesta part mèdica.
2: Sí, bueno, jo crec que dona aquesta part més... aquesta visió un poc més...
4: Sí, és un poquet més la part, jo crec que més mèdic, un poquet també, realment no tenim molt xerrat amb ell cap on no enfotarà ni res, segurament anirà un poquet més en termes d'evolució, de factors de prevenció, factors de risc, i un poquet hi ha coses que potser sí que ja coneixem més, pues ella potser profunditzarà més també amb un darrers avanços que s'hagin pogut conèixer en aquest sentit, però sempre enfotat des de la prevenció, perquè sí que és veritat que quan mos arriben metges, doctors i neuròlegs, moltes vegades tenim costum i tendència a pensar en quina és la darrera farma, quina és la darrera medicina que mos ajudarà a aturar l'Alzheimer i això, i bueno, quan que realment això no està arribant, pues enfocarà un poc més cap a la part de què poden fer antes i bueno, anticipa't-se.
2: En aquest 45% que xerrava en Iris abans, no? De que...
1: És el que anava a dir, que de vegades s'ha mostrat, jo el que he escoltat fins ara, que una bona nutrició, sabem que una bona nutrició en general és bona per la salut, però sí que veure que segon quins aliments, que no s'ha tocat, no sé si s'ha tocat o no, però que segon quins aliments te poden ajudar a prevenir, segon quin tipus de dieta, i òbviament és esport i moviment, és a dir, i com que estem en aquest caire de prevenció, crec que serà un poc més... té cap relació, n'Eduard, amb la fam ara mateix? És a dir, no, simplement és el que... És un metge extern i ve per la gala.
2: Sí, està a Son Espases, és el president de la Societat de Neurologia, però no, fins ara nosaltres no el coneixíem, de fet, perquè nosaltres som més pròxims en una hora de l'Hospital d'Inca, perquè mos pertoquen, i els nostres usuaris normalment venen derivats de l'Hospital d'Inca.
1: Molt bé, i la cursa d'ahir, en parlam un poquet també, i ja acabarem perquè no vos volen cansar més, perquè està, vosaltres dos, vosaltres ja t'ho dic, estàveu en nòmina ja directament, vosaltres dos, avui heu vengut, cada moment de la cursa d'ahir, que me n'apareu dir?
2: Bueno, jo el que dic, no sé, que va haver molt de participants.
5: Sí, més que l'any passat.
2: Érem, en total, jo he mirat un poc les xifres així per damunt, i érem d'haver 453.
1: Així mateix.
2: Entre caminades, cursa i les curses escolars.
1: I la crono, també.
2: Me'l va sortir un poc...
1: Què va passar a la crono? Perquè ja és un clàssic, aquesta, ja els escafins fins al salvari.
4: Sí, diguem que... Clar, la crono estelada la vam inaugurar d'ella són fa 3 anys, i com a que va ser un pollet també per donar aquesta xispa a la cursa, no? I de fet, ara mos trobem que hi ha gent que només s'apunta per fer el trauma de crono estelada, que se reserva tota la cursa, i després pitja més. I bueno, en guany van tenir un pollet d'embolit amb el sistema de cronometratge i tot això, i bueno, varen fer fallos en temes de reconeixement de guanyadors i això, però bueno, ja ens hem posat en contacte amb la persona que va guanyar la cronoestelada i intentarem esmenar un pollet totes aquestes errades, perquè bueno, en el final nosaltres estem contents de que la gent vulgui participar i ho volen fer el millor possible, perquè després cada any s'animi més gent, i bueno, llevat d'això, jo crec que a nivell de participació durant els darrers anys, jo crec que ha estat l'any que ha participat més gent a la cursa en totes les modalitats, i especialment a la cursa de 7 quilòmetres. I la veritat és que jo crec que és un... El que van xerrar un poc la setmana passada és un dia guapo, perquè ajuntes famílies, no? No, generalment quan una persona sent esdeveniment de fama i tot això, pues, per això va un públic un poc més concret i de més, i aquest dia pues, aconseguim reunir nens, adolescents, pares, mares i predins també, que al final també tenen, els usuaris també tenen la seva participació, que són els que fan les entregues de medalles. Jo crec que també genera també un estímul diferent.
1: S'entrega de medalla que l'haurem fer aquí, pot ser, davant del museu. És que he vist barreres avui de matí, jo dic que la cursa sabia què era, però sabia que partia del claustre, i m'he imaginat que hi havia hagut truï, això. I de bé ja ha quedat claríssim que som humans i que mos equivocam amb el de la crono, per tant queda totalment explicat. I doncs, si vos sembla, crec que ja podem acabar aquí, ho podem deixar aquí. Crec que hem parlat de tot al llarg del matí, s'ha parlat d'algú, parlat d'institucions, ja ha estat el Valga, ha estat el regidor de benestar de Maria, heu xerrat també de la importància d'una bona nutrició i de moviment molt important, que serà la conferència que teniu, el paper de l'exercici físic clau per la prevenció de la salut, a càrrec d'una Paula Bargall, que és la germana, suposo, d'en Eduard. I de, si vos parell bé i no voleu afegir res més, perquè és el vostre dia, digue, Jaume.
5: Jo no sé si m'apartaig, però m'agradaria que va donant les gràcies primer a en Antoni per la seva dedicació en general amb la fama, i especialment aquests dies en la cursa, en els voluntaris, que sembla que sense ells crec que no se podria fer, i en els patrocinadors, que també evidentment els hem de donar les gràcies per la seva aportació que fan cada any.
2: Jo afegiré donar les gràcies a aquesta junta directiva, perquè no pot ser millor, és a dir, se dediquen el seu temps de manera totalment generosa a aquesta causa, perquè n'hi dediquen molt de temps, hi ha molta feina que no se veu i que se fa darrere, i també en el personal de centre.
4: Exacte.
2: Perquè tenim un personal que no és per dir, però és excel·lent. És personal molt humà. Tots són molt humans, sí, fan molt bona feina, i és veure que els usuaris estan contents, les famílies estan contentes, i hi ha molta gent que no ho veu, però realment és que són persones molt humanes, tots. Sí. Fa molt bé.
4: Sí, i a part, ja no només és la feina que fan, és la consciència que hi posen darrere, i bueno, al final jo crec que La feina del dia a dia, quan xerram en segons quin col·lectiu i en certes patologies que tractant nosaltres, pues, pot ser molt arrellant, i la veritat és que vivim dins un dia a dia on sempre hi ha una gran predisposició perquè tot funcioni, sempre hi ha una implicació per part de tothom perquè el primer que estigui ben atès sigui l'usuari i les famílies, òbviament, i bueno, en el final s'agraeix perquè no és fàcil haver de trobar aquesta part a vegades tan humana. I la veritat és que tenim la sort de tenir un molt bon equip que respon a tot això i ho fa de la millor manera.
1: Maria.
6: Bé, jo ara xerraré com a familiar d'usuari, no com a directiva.
1: No com a vocal, sí.
6: Que a Pollença tenim una sort i un privilegi de tenir AFAMA. Allà on anem, a qualsevol poble que vagi, xerres d'AFAMA, és un referent, i realment és que és un referent. Les famílies estan molt recolzades, molt, i els usuaris pues, no poden estar millor. El que diuen, són gent amb molta empatia, molta vocació, que els familiars surtin, que els usuaris surtin i diguin que els agrada, perquè tothom pareix que quan ha d'anar a fama no hi vol anar, i encara no conen ningú que hagi començat i no hi vulgui anar. Tothom li agrada, per tant, només queda dir-los gràcies.
1: I gràcies, nosaltres també vos donarem abans d'acabar, però sí que vos vull fer una pregunta, perquè AFAMA no només és per la gent de Pollença, tenc entès, és a dir, sou un referent a nivell o que és comarca o que és a poble, usuaris d'arreu de Mallorca, podríem dir?
2: Home, d'arreu no sé si arribam, perquè però, de la zona de Manacor a la nit, això no hi hem arribat mai, però... Uh-huh. Bueno, hem arribat a Manacor, Campanet, Alcúdia, Inca, Palma, Santa Maria...
4: Sí, és veritat que hi ha una part de demanda més a nivell telefònic de gent que necessita ajuda, que no té recursos allà, i bueno, atenem en aquestes demandes pues, un poquet des de la distància, però intentant donar el recolzament que necessiten.
1: I doncs, si pot semblar bé, ho deixarem aquí. Jaume, t'ho vaig dir que te'n vulguis anar a dinar, i de més ja fas cara de dir què passa aquí.
5: Se tracta de rutines.
1: Sí, eh? Les rutines, ja m'ho he dit abans, que no m'ho sortia ja, les rutines. Sí, no, les rutines no els han d'estorbar, perquè les rutines de vegades és el que m'ho marca, és el far que m'ho marca el dia a dia. Moltes gràcies a tots quatre per ser aquí, i moltes gràcies a vosaltres dos per haver fet aquest dematí tan agradable i tan fantàstic. I donar-vos les gràcies de cor. Jo no som de Pollença, però estic i tenc una certa vinculació amb el tema de l'Alzheimer, ja ho sabeu, i vos dono gràcies perquè ja no només vos ho dona a vosaltres, li dona a tothom en general, és aquesta part humana que serà bentònica, aquesta part humana és molt difícil d'aconseguir, molt difícil de... Però si tu ets capaç de posar-te a la pell d'aquella persona i saps que tu hi anirà darrere, perquè aquí no quedarà ningú per guapo, és a dir, això ja van de saber, tots anem a darrere d'una manera o de l'altra, donar-vos les gràcies com a ser humà, ja no sé com dir-vos, és a dir, les gràcies anticipadíssimes, i crec que això era el nom de tot Pollença i de la gent de Raúl que ve aquí com a usuari, perdona-vos les gràcies per aquesta feina que a vegades sabeu i a vegades no sabeu tant.
2: Gràcies moltes a vosaltres gràcies per a aquest dematí que mos heu dedicat i que mos donau molta visibilitat i bueno, mos acompanyeu molt bé.
1: Beníssim, i que res, que tingueu un molt bon dia, que vau bé el dia, i nosaltres oients continuarem d'aquí una estona.
7: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetiver.

La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Jornada de valoracions a les manifestacions d'ahir a Palma i a Eivissa per reclamar límits en les arribades de passatgers, unes marxes que congregaren en total d'haver 5.500 persones amb un clam més massiu a l'illa Pitiusa. Socialistes i populars han tornat a retreure com han gestionat històricament els fluxos de turistes, mentre ENA ha defensat el document d'Hora 3 davant les crítiques rebudes i assegura que les inversions garantiran l'atenció de la demanda durant les properes dècades. És un dels temes destacats de l'actualitat avui dilluns, 21 de setembre. Tot d'una sentim els principals protagonistes de la qüestió, però abans amb ara altres titulars amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Més lluita contra l'intrusisme nàutic.
2: Les Balears tancaran l'any amb 200 expedients oberts per irregularitats en el sector, dels quals 68 han estat sancionadors en matèria de xàrter. La campanya d'enguany, que compta amb un nou dispositiu de 22 embarcacions i drons, ha permès més de 1.350 controls.
1: Tercer detingut per l'apunyalament a Songo Leu.
4: La policia ha identificat un tercer implicat en la mort d'un jove de 19 anys per arma blanca dia 13 durant una discussió. El nou arrestat hauria retengut la víctima juntament amb el segon detingut, mentre el principal sospitós, el menor, que va ser detingut poques hores després, l'apunyalava.
1: Nou rècord de consum elèctric a les Balears.
2: Sí, el dia de més demanda va ser el 24 de juliol, dia en què el termòmetre s'enfila fins als 38 graus. L'anterior màxim es remunta 9 anys enrere, va ser a l'agost de 2017.
1: Juan Carlos Peinado envia judici Begoña Gómez.
4: Abans de jubilar-se aquesta setmana i després de 2 anys i mig d'investigació, el jutge ha dictat avui l'obertura de judici oral contra la dona del president espanyol per presumptes delictes de tràfic d'influències i de malversació.
1: I quan siguin les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars, és moment de fer una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, condemna de 3 anys i mig de presó per la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants. Carmen Tirés, bon dia.
5: Bon dia. La magistrada li atribueix 2 delictes, homicidi per imprudència greu i abandonar el lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, va saltar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La titular de la plaça 1 de la secció penal del Tribunal d'Instància d'Eivissa ha rebutjat indemnitzar els familiars de la víctima amb 500.000 euros perquè no han presentat la documentació acreditativa de parentiu amb la víctima.
1: A Menorca intervenen 142 ampolles de vi per presumpte frau en la informació sobre el seu origen. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. El Servei de Control i Qualitat Agroalimentària ha retirat del mercat el producte que oferia un restaurant de Menorca que presentava a la carta com a Vida Menorca un producte elaborat a la península. La investigació també afecta l'empresa distribuïdora. En total, les dues actuacions han permès intervenir més de 100 botelles de vi blanc i 37 de vi negre.
1: A Mallorca, el pròxim dia 29, arrenca la ruta de comerços emblemàtics de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. Ho faran 135 establiments en el seu recorregut després de l'èxit de la primera edició l'any passat. Es tracta d'una iniciativa en què els residents poden conèixer la història comercial de la ciutat i ajudar a sobreviure al comerç de proximitat.
1: En els esports, Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia.
1: En futbol, el Real Mallorca s'ha situat tercer després de la seva victòria al cap de setmana a Zubieta contra el Real Societat B per 0-1.
8: És la segona victòria consecutiva del mallorquinistes, que a més acumulen 4 jornades sense encaixar cap gol. D'altra banda, Luis de la Fuente renova com a seleccionador espanyol de futbol fins al 2032. En motociclisme, Motodor, victòria del pilot de Sindioteria Izan Guevara en el Gran Premi d'Àustria, que fa que retalli punt respecte al líder del Mundial Manu González. I en tennis, Espanya, en Jaume Munar es classifica per als quarts de final de la Copa Davis de Bolònia.
1: I ens atem la setmana amb un ambient pràcticament estiuent que per ara s'ha de mantenir així. La previsió del temps amb Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, avui encetant la setmana en calma en general. Molt de sol amb pinzellades de núvol prims. La temperatura avui també augmenta. La màxima girarà aproximadament entre els 28 i els 32 graus. I tot i que el vent bufarà fluix durant la major part del dia, agafarà un poc més de força al nord del territori a darreres hores de la jornada. En conseqüència, aquesta nit tindrem un augment de l'onatge entre el nord de Mallorca i sobretot al nord de Menorca. I en vista demà, la jornada serà molt semblant. De nou, alternança de sol i núvols prims. La temperatura no canviarà gaire respecte d'avui. I quant al vent i l'onatge, el panorama serà molt tranquil a les Pitiuses i a Mallorca, però no a Menorca. En aquesta illa, la tramuntana bufarà moderada i causarà forta maror a la costa més exposada. En canvi, a les altres illes, només notaran redols de maror al nord.
1: Bernat Nadal és al control tècnic. Són les 2:05.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
10: Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: Hey.
1: Once you see this deal, man, blow your mind. Come on.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.
2: Si t'agrada l'indie rock, sintonitza Ràdio Pollença els dilluns, cada 15 dies de les 6 del cap vespre.
3: Trash Monday Music Club, amb en Jordi Cerdó i en Pedro Duasso.

0: Bones tardes.
1: Bones tardes.
2: Bones tardes.
0: Benvinguts i benvinguts a un altre programa de programa.
1: Pop-grama.
0: De Toys Monday Music Club.
1: Número 70, ja.
0: Número 70, número redons, ja. 70, després que hi va seguir, que vam fer 80.
1: Sí, sí.
0: Un número, no ho era el programa, que sou mal pensat.
1: Que ha dit, que hi va fer un 60. Ho saben, a KTV, això.
0: Després d'ahir.
1: Ho saben, a KTV ho saben.
0: Sí. Home, ja tenim una edat.
1: Està xerrat, això.
0: Sí. Bueno, i com hem anunciat per les xarxes socials, avui...
1: I avui de matí a la ràdio. Que
0: per cert, he enviat un missatge a la Pollença, a l'Instagram, perquè sempre pengen el que posen cada dia i mai mos posen. El dia tornat a dir que passen nosaltres. No mos posen mai, no sé què passa. El millor programa que tenen.
1: Però això et deixarà directament en la jefa.
0: Amb en Martí.
1: Demà...
2: No. La talonera.
1: Si te passes a la jefa, pues igual no te fan cas.
0: En la talonera.
1: En la talonera. No, xerrarem amb la Joana.
0: En la Joana, eh? Sí, sí.
1: Que no s'hagan casito.
0: Que sí, perquè som molt temo, nosaltres.
1: Nosaltres som emo.
0: Emo.
2: Divendres heu sopar.
0: Me posen a plorar.
1: Ah, hòstia, pues mira, és un bon dia. Heu dit de sopar, te'n vas allà. Joana, vine, i te la poses de vora d'en Martí i veuràs.
0: Sí, perquè...
1: Però tu no vens.
0: Clar, que tinc altres coses.
1: Hater.
0: Tenc altres coses.
1: No vas de gent.
2: Com en Woody Allen, que sempre és dolor que té un concert de clarinet.
1: Sí, té un concert de clarinet. Jo tinc un client que sempre que li d'anar a un puesto de que la seva fia tenia un concert de piano.
0: Jo tinc concert de bocina.
1: Jo no sé quant de concert de piano ha fet la seva fia, però bueno, és igual.
0: Jo tinc concert de bocina de camión, però...
1: Així com hem anunciat a les xarxes i avui de matí per la ràdio també i tal, avui dedicarem un programa a un estil de música, una etiqueta musical, no sé com dir-li.
0: Sí, un moviment musical
1: que en el final pues ara ho xerràvem, és un moviment que ningú s'ho va agafar com en sèrio, sinó que va ser més una etiqueta que realment ningú se va prendre en sèrio així com a tal. Mm-hmm. Sinó que és més això, un estil de música, una manera de fer la música i sobretot de quan tenia lletres, pues també com són aquestes lletres, no? I bueno, pues no sé, podem començar, sí, fent una introducció que...
0: Sí, bueno, sí, va sorgir a la dècada del 90, com si Midwest, perquè no sabeu anglès, en mig oest.
1: Sí, bueno, que un mig oest americà
0: és molt gros.
1: És que és molt gros, sí. Perquè has de llevar les dues costes, sí, que molt bé, sí, però realment és que te queda,
0: sí,
1: tot.
0: Te queda tot, sí.
1: O sigui que...
0: No, jo m'agrada aquest programa perquè així podré demostrar el meu coneixement de geografia americana, dels Estats Units.
1: Avui està bé,
0: eh? Sí, sí, avui està... I, bueno, aquest moviment, ara xerràvem fa un moment, com pràcticament en l'any 90... va sortir com una extinció de hardcore, no? Du hardcore, pues, va sortir post-hardcore i després també du hardcore va sortir aquest moviment que era Midwest Emo. El que passa que, clar, s'allunya de...
1: Du hardcore.
0: Sí, de lo que és musicalment del hardcore, de la velocitat, de l'agressivitat de temes, s'allunya d'això i s'enfoquen més a una espècie d'indie rock, temes més lentos, temes més... redueixen marxes, diguem.
2: Però sense perdre intensitat.
0: Sí, sense perdre intensitat.
1: Sí, bueno, això està localitzat a un moviment que va haver a l'estiu del 85, que se deia Revolution, o se va dir Revolution Summer, que d'aquí va sortir aquesta escena, en grups com Bad Brains, Minor Threat, bueno, el Discord, que ja el coneixem, hi havia una escena molt palpitant i hi havia un sentiment de lo que dius tu, no? De que un hardcore, així com s'havia conegut fins ara, pues,
0: sí,
1: que estava una mica esgotat, aquesta fórmula s'acabava,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: sobretot degut a la violència, sí, que hi havia en un concert.
0: Sí, de fet, quan vam fer el programa de hardcore, aquí ho van comentar, el hardcore va arribar un moment que se va quedar estancat, no? Va quedar estancat i el que en principi tot era no hi ha normes, després se va convertir tot en normes,
1: sí, claro.
0: I va quedar estancat i d'aquest moviment de hardcore pues van sortir diferents branques, diguem, musicals, com el que comentava, post-hardcore, va sortir l'Screamo, va sortir Midwest Emo
1: i estaven més centrats en en els sentiments realment, que en reivindicar causes polítiques com havien, com havien estat antes, perquè bueno, Washington, pues, aquests grups eren molt reivindicatius políticament, socialment, estaven molt involucrats. El que passa que bueno, aquest component machista també funcionava dins d'aquests grups, les dones tampoc les tenien una miqueta com tal, i bueno, va sorgir aquest post-hardcore, diguem, gràcies també a Carlos Serrao, va ser en Guy Picciotto que va fundar o va muntar Rites of Spring, i Naya McKay, que també va rompre una mica els esquemes fent Embrace, que eren dos projectes que se sortien una mica de lo que havien fet fins ara, que inclús en un programa que vam escoltar de Midwest Emo, ell diu que, bueno, això jo no m'ho he trobat documentat enlloc, però que hi havia gent que havia vist concerts d'en Guy Picciotto cantant a Rites of Spring, que inclús plorava, que els punks old school, quan anaven allà a veure-lo, se'n fotien d'ell i li tiraven de tot i el rebutjaven, saps? I li cridaven consignes polítiques i, perquè no ho toleraven, saps? I ell, pues, és aquí on, bueno, una entrevista que sí que la vaig llegir, que va dir que si feia lo que era l'emo emotional hardcore, i va dir ni emotional hardcore ni emo ni res, això és punk rock de tota la vida i ja està, és el que és, no? Però sí que és veritat que els avaren com a, bueno, sempre passa quan té un canvi i no agrada, pues te ponen a part.
0: No, i a més que el canvi també va ser gros, vull dir, és veritat que ve d'un hardcore, aquest moviment, però entre el hardcore i l'emo, el Midwest emo, la diferència també és grossa, perquè a nivell de lletres, a nivell de temàtiques, a nivell musical, a tots els nivells.
1: És més brillant, és més, té melodia, és més, són punk, però són molt pop també, o sigui, hi ha melodia, que possiblement en un hardcore no la trobes tant.
0: Sí, musicalment també era música molt més elaborada,
1: Sí, bevien d'altres fonts.
0: Sí, amb més tècnica, no?
1: Eren més músics.
0: Però també normal que hi hagués aquest xoc, no? Aquest xoc de... Perquè, clar, hi ha molta diferència d'una cosa a l'altra. I també és normal que, sobretot aquest talibans hardcore, pues, que ha passat això que ha dit en Pedro d'en Guy Picciotto, no? Que se'n reien d'ell, però... Bueno, on se'n van riure d'ell, eh? Però...
1: No, bueno, sí, hi ha una entrevista penjada a la Wikipedia que xerren de, si posau Revolution Summer, hi ha una entrevista d'en Guy Picciotto xerrant de, precisament de l'etiqueta emo, no Midwest Emo, perquè Midwest Emo és una bifurcació de l'emocional hardcore.
0: Sí,
1: però i ell diu que, bueno, és molt interessant perquè és el seu punt de vista, però és una de les figures més importants dins el hardcore del món. Bueno, si vos pareix, podem escoltar ara Rides of Spring, la cançó que hem seleccionat.
0: Sí, Rides of Spring, el que parlàvem abans de començar a xerrar amb ells, de Rides of Spring, que és una banda realment s'ha format l'any 83, vull dir, és bastant anterior a totes les bandes que escoltaran després, perquè totes les bandes, han dit, són de principis del 90, això.
1: Sí, 90 i pico, lo que passa que, claro...
0: Rides of Spring van, sí, el 83 és una banda bastant anterior, el que passa que sí que va influir molt musicalment...
1: A lo que se fa després.
0: A lo que se fa després, exacte. I res, pues, escoltarem...
1: És com una banda fundacional.
0: Sí,
1: diguem.
0: Exacte, sí. Podríem dir com a...
1: Encara que ell ho renegui ell, i digui que no, no té més collons que és el que és.
0: Sí, ell va renegar d'això de l'etiqueta emo, però bueno, però sempre ha quedat com un disco, com a disco pioner i que ha influït molt a l'escena Midwest emo. Bueno, doncs... Pues, escoltarem aquest primer tema de Rise of Spring, que sigui For One Top, i després seguim parlant de Rise of Spring i altres herbes.

0: Bueno, per això Rites of Spring, aquesta banda de Washington DC, que hem dit, el que dèiem Pedro abans, vull dir, això és punk rock de tota la vida.
1: És punk rock i és una banda fundacional de lo que vendrà ara, que xerrarem, que realment és un Midwest, perquè un Midwest realment és una bifurcació de lo que xerràvem abans, de l'emotional hardcore, de l'emo, i que és el que tu has dit antes, no? Que són guitarres, pues, més netes, sí, lletres més intimistes, aquest so twinkly, per exemple, que quan posem American Football ho borden, sí, és aquest tipus, aquests arpegios que fan en les guitarres, sí,
0: és típic American Football,
1: sí, és que American Football és això, no? Sí, i després que s'acosten més altres estils com el pop, l'indie rock, sí, que no són tan canyers com un hardcore, sí, bueno, això és Midwest Emo, que sí, a partir d'ara pot ser en grups,
0: de Rites of Spring també dic que va ser una banda molt fugaç, o sigui, només van gravar aquesta EP homònim que es diu Rites of Spring, i a la banda, a part d'en Guy Picciotto, també hi havia en Brendan Canty, que després va ser tots dos van formar Fugazi. Brendan Canty de bateria, Guy Picciotto pues, veu guitarra de Fugazi, que una altra vegada se demostra que Fugazi ha influenciat una putada de gent que fa por.
1: Jo crec que Fugazi és una de les bandes que més ha influenciat a més músic dins de l'indie rock.
0: Indiscutiblement.
1: És impossible obviar Fugazi.
0: Sí, que de fet, quan ho xerràvem en Norman Brannon, el guitarrista de Texas Rite Reason, va dir que hi havia tres discos de l'any 93, que van sortir l'any 93, que van ser molt influents per l'escena emo, que van ser The Problem With Me de Sim i Non The Kill Taker de Fugazi, precisament, i On The Mouth de Superchunk. Van ser com una...
2: Quasi
0: una. Sí, una base sí, i una base per l'escena emo.
1: Després xerrarem d'un disco de The Problem With Me de l'any 93, que té que veure amb un dos discos que se graven d'un d'aquests grups, també. O sigui, és una escena... És veritat que és molt fugaç, és una escena molt fugaç. Són grups que no duren més de 2 o 3 anys, són gent molt jove, que va a la universitat o que estan en un col·legi. S'ajunten, no tenen èxit, no tenen espero, se desmunten i munten altres bandes entre ells perquè se mouen molt ràpid, van aquí i allà i van muntant bandes.
0: Sí, de fet, el band del programa també ho xerram. O sigui, aquestes bandes que escoltarem avui, la gran majoria són bandes molt joves, molt fugaz, amb una trajectòria molt fugaz.
1: Menos Apple Seedcast, crec que tots vosaltres són gent que no tenen ni 20 anys.
0: Sí, gent molt jove, però també, vull dir, en trajectòria molt curtes, a veure que després s'han tornat a plegar, tal i qual, però el que és l'etapa inicial de cada banda és una trajectòria molt curta, i a lo millor hi ha bandes que escoltarem més endavant, que a lo millor tenen 2 discos, o tenen un disco
1: un disco 5 EPs,
0: a lo millor tenen com molt una trajectòria superllarga, però tenen només 4 discos, vull dir, són bandes que tenen una trajectòria curta i a nivell de discografia no tenen massa producció.
1: Bueno, de Norman Brannon, que has xerrat tu, xerrarem més endavant també, perquè és un personatge i té una història... Sí, de Texas. De Texas, no són de Nova York, però bueno...
2: Va de blanc i negre.
0: No ho sé.
1: Anem en el primer grup, podríem dir, no sé
2: potent,
1: si fundacional, diguem, d'aquesta música, que és American Football, i són, no sé si creadors, però bueno, és un twinkly sound, aquestes guitarres, aquests arpegios tan nets, que bueno, pues, són un segell d'aquesta música.
0: Sí, d'American Football podríem dir que és una banda estàndard d'aquest moviment emo, no? Probablement sigui la banda juntament amb Sanity i Real Estate més conegudes, i és un poc la banda estàndard.
1: Són d'Urbana.
0: Urbana, Illinois.
1: Illinois, molt bé, tio. Està al quite, està al quite. Quina cultura, geogràfica americana.
2: No pillaràs amb això.
0: No, jo vaig anar als Estats Units a estudiar això.
1: Sí.
0: A la Universitat d'Illinois, per
1: saber.
0: Allà a Chicago.
2: Gran disco.
0: Hi ha un disco de Chicago. Un disco no, hi ha un xiste de Chicago, però no el contarem avui.
1: Bueno, pues una banda formada per en Mike Kinsella, guitarrista, que després fundaria una altra banda que també en xerraran, que se diu Cap en Jazz, i aquí tocaria la bateria. Això és una cosa que també s'ha de dir.
2: Sí, canvi d'instruments.
1: Són multiinstrumentistes, són gent que comencen a saber tocar, però molt bé. Sí. O sigui, són tios que pràcticament a vegades pareix que estàs escoltant jazz. El que passa que jo crec que tenen tan poc espero que sí, que en el final els descobreixen 3 o 4 anys més tard, o 10, perquè s'han avançat en el seu temps.
0: Sí.
1: En aquella època aquesta música pues, passava una mica per damunt i bueno, la gent no se ho mirava.
0: Sí.
1: I després, quan fan una mica de revisita, hòstia, aquesta banda no sé què aquí toca, i vas a mirar, els escolten, reediten i pillen. Mm. S'ajunten i tornen.
0: Sí.
1: Però en aquella època...
0: American Football és el que li va passar. De fet, d'American Football...
1: Molt jo... més grups li passa
0: sí.
1: això.
0: Sí, American Football, quan els van posar aquí en un programa... quan va sortir aquest darrer disco que ha entrat en guany
1: aquí, en guany del 2026
0: varen parlar d'ells i és el que van fer ells van gravar un primer disco l'any 99 en part jo sense cap perspectiva ni res al cap d'un any se van separar i aquest disco va passar sense pena ni glòria i després posteriorment va ser un disco
1: l'any 2014 que s'ajunten
0: aquest disco va ser aquest primer disco d'American Football després va tenir un reconeixement però molt més tard, vull dir, ells van gravar, el disco no va tenir molta repercussió ells tampoc no van tenir massa esperances amb aquest disco, se van separar i després va resultar que tothom va començar a reivindicar aquest disco hòstia, que aquest disco és l'hòstia aquest disco és molt bo, tal i qual i va tenir un impacte molt gros en aquesta escena.
1: I American Football Song, que no he acabat, era Mike Kinsella, que és un guitarrista, Nate Kinsella, que és baix i és cosí de Mike Kinsella, Steve Holmes, guitarra, i Steve Lemon, bateria, i trompetista, perquè aquí hi ha trompeta també.
0: Sí, sí, sí.
1: I, bueno, el que deia, el seu debut, bueno, és un discurs més important de l'història de punk rock o de hard... De la música rock,
0: sí, sí. No, és un discarro, aquest
1: sí,
0: primer disco.
1: És el que tu dius, l'any 99 no, va passar un any, se van separar perquè ells no donaven ni un duro per lo que havien fet.
0: No, ningú
1: els feia ni cas. I va ser l'any 2014 quan Polyvinyl Records, que també en xerraren d'aquesta discogràfica, els va ajuntar en lo pretext de que ells varen fer una reedició de luxe del disc. I gràcies a això pues, els van començar a escoltar i bueno, han fet quatre discos
0: que
1: hi ha les portades del disco és una història molt xula perquè aquests tios són friquis bueno, tots aquests grups són molt friquis
0: sí.
1: No? Ells fan fotos a una casa aquesta casa és una casa que està urbana
0: Illinois.
1: I aquesta casa no era d'ells, era una casa d'aquestes cases prefabricades que fan als Estats Units, que són cases molt per la gent bueno, obrera, no? Que tu compraves la casa prefabricada i després tu te l'acabaves com volies. I aquesta casa, pues, ells la tenien, pues, que feien fotos per el disco. En el tercer disco, que ja van pillar alguna cosa de pasta, entre ells i la discogràfica, van comprar la casa perquè cap immobiliari la pogués esbucar perquè havia tornat un icono
0: I
1: està aquella casa que l'han comprada i està allà com un...
2: Com la portada
0: és que de fet ara m'he recordat vaig veure hi havia aquella banda, Bel Air Lip Bones que enguany van anar a girar per als Estats Units i van visitar aquesta casa ja s'ha convertit quasi com la casa de disco
1: és com la casa de disco
0: que la gent va allà i se fa les fotos i m'ha fet gràcia perquè aquests Better Lip Bombs van girar per als Estats Units i se van fer una foto primer
1: a la casa de
0: Discord i després en aquest
1: de l'urbana d'American Football.
0: M'ha fet gràcia. Ja la casa aquesta d'American Football ja agafa com un rango ja com de Discord.
1: Ells sabien que per pressió immobiliari podria ser que la casa aquesta se n'anàs a la merda o que qualcú la compra i l'esbocàs i van dir no. Bueno, i també dic que American Football, això m'apareixen una superbanda, són molt bons músics, però ells se tenen considerats com a músics, no sé, no tan bon músic, perquè no, bueno, ells tenen unes influències musicals que... Bueno, sí.
2: Bueno, pues un Udara Disco, només fa falta escoltar la primera cançó d'Udara Disco, sí, i t'explota ja. Sí, que fa sí, la bateria, no, no. És una música molt complexa.
1: El que passa que és per les seves declaracions de quan ells... Sí. Que deien que ells no podien arribar a nivells musicals de lo que ells escoltaven, com per exemple la banda aquesta que hem dit abans, de Drive Like Yehu, sí, que ells escoltaven aquest post-hardcore, però deien que no tenien habilitats musicals per poder fer aquesta música i van decidir fer una música molt més relaxada
0: amb el que estan fent. També has de ser molt bon músic per fer la música que fan.
1: És que jo li dono més importància a fer el que fan ells que no l'altre.
0: Drive Like Yehu, la música que fan que fan Drive Like Yehu no és fàcil, vull dir, no és una música gent fàcil.
2: Són molt
0: bon músic. Són molt bon músic de l'hòstia, vull dir. Però també per fer el músic que fan American Football has de ser un pa...
1: Has de ser
0: pa músic, no t'hi posaràs quatre pirreumes a fer el que fa American Football. Vull dir, has de tenir un bon bagatge musical i has de ser bon instrumentista i un bon músic. No... Sí, el que deuen jugar ara, ho darrer disc, escolta el primer tema, ja te va al cap.
2: Sí. Una bateria que...
0: Una bateria que va a contratemps, tot ho tens. Però queda bé.
2: No, és brutal.
0: Queda bé, és tremendo, sí, sí, sí.
1: Bueno, anem a escoltar aquest tema d'American Football, que crec que és el primer tall, no?, que hem posat, Nevermind.
0: Sí, sí, sí.

0: Nevermind, Tamarro,
1: el primer disc de l'LP One, sí. no tenen nom, un disco és un, dos, tres, bueno, aquí aquesta gent passa molt d'aquesta cosa.
0: American Football són molt bons, jo m'agraden moltíssim, és una banda molt bona, però sí. En quant a títol de disco no se maten massa.
1: Eh? Bueno, el que escoltarem ara també li passa.
0: també,
1: ens han de posar números i queden
0: amples. També, perquè American Football és American Football 1, American Football 2, sí, American Football 3 i American Football 4. I...
1: Hi ha un parell de grups que també ho fan. Això, hi ha un que no té nom i l'altre que... Com que la portava una foto i a baix posa estèreo, diuen el primero o estèreo, que és un segon i ja no tenen més. Sí, que després ho xerraran.
0: Sí,
1: és així. Sí, bueno, dic que ho de Redisco, que ara ho xerràvem, ho de Redisco d'American Football, que van entreure un guany 2026. I ara que en soc es diu Blood on My Blood,
0: que és un temarro.
1: Sí, que és un temarro que canta na la cantant de Rainer Maria, que és na Kathleen de Marré, perquè és amiga de Mike Kinsella. Bueno, van coincidir molt i ella li deixava obrir quan ell no tenia grup en un projecte que tenia en solitari, li deixava obrir concerts de Rainer Maria i bueno, després xerrarem de Rainer Maria perquè també és un grup, sí. És un grup que té lo seu també.
0: Que també Mike Kinsella ha cobrat un disc amb Phoebe Bridgers també.
1: Sí. Bueno, és que en Phoebe Bridgers s'arrima tot el que pot.
0: Amigos para todos.
1: Claro, no, Phoebe no da punta a Sinilo.
2: No, aquest darrer disco ha fet un Dream Team.
1: Ara serà que s'ajunti en Rosalía. Ho havia de dir.
0: Ja per mi... En Pedro no m'ho vol dir, però ja el programa anterior ja tenia el mosco de l'hora. Va xerrar dues vegades amb Rosalía. Dic, ara aquest tio, perquè xerrar amb Rosalía. I vull de Rosalía, jo crec que té qualcú, li han pagat.
2: Algo té,
0: no? Màger de Rosalía, li ha pagat.
1: Si és Rosalía que s'acosta, o grupos que s'acosten a ella, jo no tenc clar.
0: No ho sé.
1: Sigamos.
0: Va, xerrarem, perquè quan...
2: Sí, tornen a xerrar amb Rosalía, segur.
1: És que és inevitable xerrar amb Rosalía. Inevitable. Bueno, anem en la segona banda, podríem dir segona o primera, no ho sé. Més que va influenciar també més aquesta música.
0: Sí, estan a la part, jo crec.
1: Sí, que és Sunny Day Real Estate.
0: De Seattle, Washington.
1: De Seattle, Washington.
2: On el grunge va ser un...
1: Són una banda que no sé bé si estan englobats geogràficament dins d'aquest Midwest emo, perquè estan...
0: No, de fet, ho seu component no ho era.
1: Geogràficament no.
0: No ho eren. Eren forasters.
1: Sí, eren forasters.
2: Geogràficament són grunys.
1: I aquest, sobretot, perquè el primer disc que treuen, que se diu Diary, impacta molt dins el que és l'escena musical d'Estats Units en aquell moment, perquè és una banda que... hi viu grans que estava donant canya, tothom s'apuntava en aquesta moda i ells, bueno, pues decideixen, sent de Seattle, no fer-ho. O sigui, xerrant d'una banda que està formada per Dan Horner, que és el guitarrista, en Nine Mendel, baixista en William Goldsmith, que és el bateria, i en Jeremy Ennis, que és la guitarra i la veu. Nine Mendel i William Goldsmith jo crec que són una de les millors seccions rítmiques de la puta història.
0: Sí.
1: I en Jeremy Ennis, que té una veu que, bueno, com a guitarrista no és que sigui un gran guitarrista, però que té una veu que surt de tot ho... Bueno, és com una tormenta perfecta. Ningú els coneixia, encara que estaven a Seattle, i ells passaven molt de tot allò.
0: Sí.
1: Volien sonar diferent.
0: Sí, de fet sonen diferent del que... Perquè, clar, estem xerrant de Codari de l'any 94. A Sub-Pop,
1: a
0: més.
1: A Sub-Pop, a més, perquè se fitxen Poneman, que els va veure... El segon concert, tenen la puta sort, el segon concert que fan, en Jonathan Poneman, que és un fundador, un dels fundadors de Sub-Pop, per la gent que no ho sàpiga, va a Sub-Pop amb ells. I els se fitxen un moment. Diu, estos tios me los llevo.
0: Sí, sí.
1: I lo xulo d'aquesta història és que li dona una mica carta blanca o li dona pasta, no? Perquè ho va flipar molt fort. I li suggereix gravar un disc en els estudis Eatful de Chicago.
0: Illinois.
1: Amb aquí, amb en Greg Wilson, que havia gravat un disco de The Problem With Me, de Sim.
0: De Sim.
1: I quan li explica la banda a en Wilson, a en Brad Wilson, el que volien fer, aquell home no en tenia res. perquè se sortia de tot el que estava en aquell moment de moda.
0: De tota manera,
1: però li va dir, bé, tocau, i quan varen començar a tocar i varen veure precisament la banda, ho va entendre tot i va dir, bé. Dic, ja me queda clar, ja sé el que voleu.
0: Sí, a més, el diari, a nivell de so, és brutal. Sona com un tra.
1: Està molt ben gravat. I el segon també.
0: També.
1: Aquests dos discos són un pepino. Estan molt ben gravats.
2: Sobretot la que la va ser mitja de baix i bateria sona espectacular.
1: Bueno, és que jo crec que el més important que té Sunny Day Real Estate és tota la secció de ritme i baix, bateria, són dos tios que són dos putos màquines i després s'ajunten amb en Nenic, que té una veu que fa el que vol en la veu. I claro, jo no sé si és un gran frontman, no ho crec, però la seva veu no, perquè és un tio molt raro, però la seva veu és que és...
2: Té moltes emocions.
1: Sí, té moltes registres, és molt emocional.
0: No que sigui un frontman d'aquest que dius, hòstia.
1: No.
0: És com, per exemple, American Football, vull dir, també els veus i dius, hòstia, tampoc no, gent que no té... Són músics que no tenen un crisme que dius, hòstia.
1: No tenen crisme.
0: La gent que... A Nenic li passa el mateix, vull dir... És un tio que té molt bona veu i com ho compari tot molt bé, però no és un frontman, diguem...
1: No.
0: D'aquests animàtics i que te diguis, hòstia, que te quedis... No és un Matt Lanigan.
1: Ni cap d'aquella gent que estava al frente d'una banda en grunge. És que era impossible. Jo crec que ells també se'n marquen d'aquest rotllo perquè no va amb ells aquest rotllo. És que no li diu res. I l'any següent estant de Sub Pop amb un contracte en vigor i l'hòstia, les males llengües diuen, perquè ell tampoc n'ha xerrat d'aquest tema, però tampoc molt obertament, en Jeremy Enick, diuen que li pega un atac de cristiandat,
0: newborn Christian,
1: sí, i abandona la banda a mitjan disco, els deixa tirats. Sub Pop, en el material que té en la banda, han d'acabar el disco com poden, per això aquest disco també està etiquetat número 7, número 6, o sigui número 9. Les cançons tenen números perquè realment no...
0: Sí, la porta realment...
1: I han de fer cames per acabar el que tenen com poden.
0: Sí. Aquí en curs de presentació és un disco que té...
2: Riquitich.
0: Sí, Riquitich, vull dir, la porta...
1: És rosa.
0: És rosa. Sí, que després en Botens ha fet... Oh, sí, el disco rosa de Sunny Day Real Estate. Però en aquell moment... Davant és rosa, darrere té just el títol de les cançons, el que diu en Pedro, anem a la cançó 8
1: allà com amb una màquina d'escriure.
0: Sí, amb una màquina d'escriure. Obrir i dir no hi ha ni crèdits, vull dir, no hi ha res en aquest segon disco de Sunny Day Real Estate.
1: Bueno, varen col·locar, antes també ho enxerrar, varen col·locar la cançó 8 de Dir Rosa a la banda sonora de Batman Forever, que també volien col·locar de nou, però no va poder ser. I d'en Joel Schumacher. Sí. Bueno, més tard se van juntar amb tots aquests grups. Després se junten perquè fan com un venga, va, no sé què, i tornen a agafar força. I van gravar 4 discos més i tal. Bueno, jo, antes de començar el programa, ja ho he dit, m'agradaria preparar un... Només un programa de Sunny Day, perquè crec que dona. Nenic és un personatge.
2: Per contar moltes històries.
1: Sí, és un personatge i jo crec que val la pena. Que n'hem solucionat dos temes.
0: Sí. Anirem per part, com amb Jack el Destripador.
1: Exacte.
0: Bé, jo som un tio sèrio. Jo, que això de jijijaja no me va. No, farem com amb Jack el Destripador. Anirem per parts. Ara, primer, escoltarem un tema d'aquest primer LP de Sunny Day Real Estate, que ha sigut Diary, que va ser un disc que va...
1: Sí, el més important per a fans.
0: Sí, va ser un disc que va tenir molt d'impacte. I després escoltarem un altre tema del segon disc. Però primer escoltarem aquest 7 de Diary.

0: Fantàstic.
1: Ah, bé.
2: Han de tenir coron per fer-li coros a en Jeremy.
1: Sí. Sí, no, però que també és... és que és tremendo, aquest disc és molt tremendo, aquest disc.
2: I que està molt ben gravat.
1: Sí, sí, sí. Però a més és un disc que no... Vull dir, de l'any 94, aquest disc té 32 anys. I sí. Però és un disc que sona actual i que devien dir... Podria sortir aquest disc i fliparíem. Sí. Vull dir, no ha perdut gent d'actualitat, ni ha perdut gent de força, ni gent de...
2: Que jo el que te deia antes, en el micro tancat, és que jo quan vaig escoltar aquest disc per primera vegada, me pareixia que estava molt per damunt de tot el que estava escoltant en aquell moment. Mm, sí. Perquè musicalment me pareixia que era com una cosa molt més avançada. O sigui, ara hem posat un exemple, que, bueno, tu no seràs un millor fan de Pearl Jam, però... Si tu compares ho ten de Pearl Jam, que és un dels discos més importants, i compares amb aquest disco...
1: No ha color.
2: És que no ha color. O sigui, aquest disco...
1: There's no color.
2: És molt millor que un ten de Pearl Jam. Què li guanya? Pues que Pearl Jam pues és una banda pues, que està molt cohesionada, amb un frontman que atreia fans, i aquests tios... Bueno, eren més curtets en aquest sentit perquè no tenien aquesta posta en escena ni en sabien, eren molt nerdis.
1: És que tu veus vídeos antics d'aquesta època de Sant Adrià Real Estate i estan allà que perquè estan obligats a pujar a l'escenari, estan allà mirant per baix, vull dir, zero carisma, vull dir, no, però musicalment eren molt bons, eren una banda que tècnicament i era de les millors que hi havia en aquell moment.
2: Bueno, i ara posarem una cançó del segon disco, que no té...
1: Disco rosa.
2: Un disco rosa, perquè no té nom, aquest disc.
1: Sí, aquest disco és curiós, perquè se li ha dit LP2, se li ha dit Sign the Real Estate, i després se li ha dit... Col·loquialment sempre... No, disco rosa de Sign the Real Estate. Realment no sé, aquí m'has parlat de P2, però jo també l'he vist com a Sign the Real Estate.
2: Que jo el que he posat a dir tant és, per jo, Udallari i Rosa, o com li voleu dir, és un mateix disco, perquè és un disco que és, per jo té molta continuïtat. I, de fet, ell també, com que abandona més o menys allà a mitges, pues ells també han de acabar el disco pues, en el material que tenen. Però és un disco que té molta continuïtat. Pareixen un disco doble, pràcticament.
1: Bé, nines i nins que escoltau Traimonde, la religió no va durar pel bon camí.
2: No.
1: Com a nen, com a nen.
2: Després veurem més exemples de que la religió...
1: Sí, no va pel bon camí.
2: Te fot la vida.
1: Va més que prengueu dragues, que...
0: Així ho aconsegueix Traimonde, mare meva.
1: Sabeu que el consell d'avui de Traimonde és...
0: Drogate más. I no vagis a l'església.
1: Exacte. I guanyareu molt. Mi nenic, pobre meu, com ha quedat després de...
2: Bueno, la religió també és droga.
1: Bé.
2: Vinga, va, posa la cançó que encara no m'esperen un problema.
1: Sí, bueno, pues, ara d'aquest disco rosa, LP2 de Sign the Real Estate, un altre tema, que se diu Rodeo Jones.

0: En Joan ja s'ha equivocat.
1: Bueno. No, no sé, pues. Jo no tocava anar.
2: Pues, hem posat possiblement les dues bandes que més han influenciat dins aquest món, perquè el que hem dit, Nenic i
0: Quinceles.
2: Sí, Quinceles i després, bueno, la secció rítmica de Sunny Day van influenciar molta gent i, bueno, van intentar fer grups que vendran després, que són el que començarem a anomenar ara, intentaran en certa manera, d'una manera o de l'altra, emular una mica tot això, a vegades suavitzant-lo com poden, perquè evidentment no tenen els mateixos músics, no tenen les mateixes veus,
0: sí.
2: Però bueno, hi ha grups que sí que és veritat que tenen molt de nivell, encara que siguin grups jovenets i que tal, i que...
0: Sí, perquè en quant a nom no tenen...
2: No tenen un pas, no, no tenen que tenen pas, aquesta data. Bueno, ha... després seran de Mineral i d'altres.
0: Sí, abans, sí, sí. No? La part que Mineral, no, no, per exemple, a les bandes que escoltarem, en quant a nom i repercussió, no van tenir la repercussió d'American Football ni de Sunny Day.
1: Jo crec que Mineral tenen més reconeixement ara, Mineral, que
2: sí,
1: no quan van sortir.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I n'hi ha que podrien haver-lo tingut i ho van deixar anar.
0: Sí,
2: van passar,
0: sí. Després sí que és veure que també n'hi ha altres bandes que escolten més endavant que sí, que tenen nom, que, bé, ja sí. anirem dient més endavant.
2: Irem desojant la marga.
0: Exacte.
2: Pues, bueno, anirem... Ara ens toca xerrada.
0: Cap en jazz.
2: Cap en jazz. Aquests podrien dir que són pioners, no?
0: Sí, són de Buffalo Grove, Illinois.
2: Illinois.
1: Tot com està allà mateix.
0: Tot, sí, sí. Tot allà mateix, sí.
2: Una banda formada per en Tim Kinsella, en Mike Kinsella.
0: Du Kinsella tota la vida.
2: Són dos germans, són uns dos germans.
0: I en Víctor Villarreal.
2: Víctor Villarroel.
0: Sí. Ah, Villarreal, no?
2: Sí, sí, no, Villarroel. I jo tenc apuntat també en Sam Zurich i en David Von Bollen, que era sí. guitarrista. Que sí, en David sí. Von Bollen aquest... És important perquè després se'n va anant cap aquí, cap allà i va formant bandes. Sí. Així com va viatjant, va fent bandes. Sí, sí, sí. Sí. Són l'hòstia.
0: Sí. Bé, això demostra també el que hem dit abans, no? Que dins d'aquesta escena pues hi ha gent que es toca en diferents bandes. Sí. El que hem xerrat aquí hi ha un germà Quinsella d'American Football que toquen en cap en jazz. Després hi ha altres músics, o sigui... anaven tocant en diferents bandes, no? I aquest cas Van Jazz és una banda que va també d'una trajectòria curta, de les 89 al 95. Només tenen un EP.
2: Un LP.
0: I, bueno, ells deien que estaven influenciats per bandes de Discord, especialment Fugazi. Bé, Fugazi... Fugazi...

0: Viveram da vida Fugazi, não outras.
1: Fugazi e deu.
0: E também uma banda de Illinois, que era Gauch também. Eram dois eras e máximas influências, não?
2: Esta sim que seria uma das bandas geograficamente circunscritas dentro do Midwest.
0: Sim.
2: Sí. Sí, das primeiras, porque as outras que han dit no, no ho son.
0: No. Aquest sí, que, o sigui, aquesta bufada grob, això deu ser... Es camp aquí se de Maria de la Salut.
2: Eren molt, molt joves, 15 anys tenien quan varen començar.
0: I en Mike Kinsella aquí, lo que ha dit en Pedro Band, toca la bateria. Mike Kinsella, American Football, vocalista i guitarrista.
2: I guitarrista, i aquí toca la
0: aquí, bateria.
2: Aquests en directe tenien fama de ser molt caòtics. I, bueno, és que si tu escoltes el disco hi ha moments que perquè estàs escoltant un free jazz, perquè el tio es van...
0: Sí, també recorden un poc Minutemen, bandes com Minutemen, no? Que fan com aquesta espècie de free jazz, no? Aquestes bandes són un poc banda...
2: Sí, Minutemen és un bon exemple.
0: Minutemen o, sí, o aquells altres que seran, que també hi havia en... Ho veixis de Minutemen?
1: Firewater.
0: No.
1: Era algo de... Monof? No.
0: Bé...
1: Sí, tu dius l'altre grup de My Watt, no?
0: Sí, de My Watt, sí, ara me'n recordo.
1: Era algo de Fire, sí. Ara suggeré.
0: Però tenen també influències de... El Jolly Talk que tenen aquestes influències de Minutemen, aquests moments que tenien Minutemen de frijats i d'improvisació.
2: Sí,
0: sí. I també...
2: És una banda... Mem. Un disc, perquè al final és una banda per un disc molt interessant, perquè són una banda que no sona res de lo que se feia en aquell moment ni res de lo que hem escoltat fins ara. És una banda que ni sona en American Football, hi ha dos integrants d'American Football.
0: Sí, no.
2: I se separen perquè se peguen un susto molt gros, perquè en David Van Bolen té, bueno, una sobredosi. I va coordinar a tota la banda i van dir, no, lo dejamos estar, que esto es muy peligroso. Sí.
0: Que somos emo.
2: Sí, sí.
0: Firehose.
2: I ho varen deixar... Firehose. I ho varen deixar anar perquè se varen coordinar una miqueta.
0: Això tot massa que no érem pan d'aquest de brega. Érem, que somos emo.
2: El que passa que en Van Bolen aquest després sortirà, no acaba bé l'assumpte, però bueno.
0: No. Era
2: un fenomen.
0: Sí, em van passar un any, ja. Bueno, doncs pues, escoltarem aquest tema que es diu Messy Life, de l'únic disc que van editar Cap en Jazz.

0: En Joan s'ha equivocat, eh? Acaba així aquest tema.
1: És un caos.
0: És un caos. Bueno, això és Messi Live, xerrant d'en Messi. Xerrant d'en Messi. Xerrant d'en Messi, ja que avui fem un programa dedicat al emo, si hi ha qualcun madridista que me l'està escoltant avui, i potser Mourinho també me l'està escoltant, vos recoman emo alt cada 8 hores després del resultat d'ahir, vale? Ja està, això és el meu missatge d'avui.
1: Ja van dos recomanaments avui.
0: Sí, jo crec que ja ha complit ja un poc.
2: Me diuen que s'han desconnectat 100 persones ara mateix.
0: 100 madridis, això és igual, no els necessitam. Sóc gentussa.
2: Bueno, anàvem en la pròxima banda, que se diuen The Promise Ring.
0: De Milwaukee, Wisconsin.
2: De Milwaukee, Wisconsin.
0: De vaig estar 6 mesos viscant de Milwaukee, Wisconsin. Cosa que hacer en Milwaukee cuando está muerto.
2: Mira por on... Sí, en Denver. Però bueno, és igual.
0: Bona pel·lícula, també.
2: Sí. La de Wisconsin és millor que la segona part. I doncs se van formar l'any 1995 justament per en David Van Bolen,
0: sí,
2: que ja tenia aquest projecte paral·lel, sí, de Cap en Jazz, uh-huh, amb en Jason, l'apellida és fotut aquesta, Nick Wicow,
0: sí,
2: que és un guitarrista, en Dan Didier, que és bateria, i bueno, en Van Bolen va acabar liderant la banda tocant i cantant, sí, i es va mudar a Milwaukee, a la universitat. I en certa manera en aquest li va tocar una mica la loteria, perquè gràcies a en Van Bolen, que ja venia d'aquesta banda, pues, bé, ell tenia cert bagatge que vosaltres no, i varen tenir cert, bueno, cert ressò, no varen triomfar, no? Però bueno, varen girar i varen concedir en altres bandes, com Texas de Reason, no? I precisament a una d'aquestes gires, en el seu líder, que en xerrat antes deien, en Norman Brannon, li van passar una còpia d'una demo seva, que això antes funcionava així.
0: Sí,
2: I ell, a la seva vegada, vivia amb un tio a un apartament que feia feina una discogràfica i li va passar la demo. I va dir, hòstia, aquests tios són la polla. Mm. I els van fitxar. I en 97 van gravar Nothing Feels Good, que bueno, és un de discos...
0: Sí.
2: Més important dins també aquest Midwest emo, no? Sí. Sobretot està molt orientat a més melodies pop i tal, però és un disco molt xulo.
0: Sí, s'ha de dir, bé, aquest de Promise Ring tenen 4 discos d'estudi, del 96 al 2002, vull dir, per ser 6 anys, 4 discos.
1: Que estem durant durar molt.
2: Sí, però això t'ho he dit, fan 4 discos.
0: Sí, fan 4 discos.
2: Que s'han ido i fa 2.
0: Sí.
2: Bueno, un i mig, perquè aquí se'n va.
0: Sí, un i mig.
2: A menys Jesucristo.
0: Sí.
2: O sigui que... I American Football fa un i diu d'esto no vamos a vivir,
0: sí,
2: i se piren.
0: Sí.
2: És trist.
0: Sí, són 6 anys, 4 discos d'estudi, no està ja malament.
2: No, gens. Per això t'he dit que aquest...
1: Se pot
2: dir que van tenir cert èxit, saps?
0: Sí.
2: En Van Bolen no va acabar bé. A una de les gires que anaven en furgoneta va sortir, van tenir una placa de gel, va sortir disparat per a brises, no va morir, però va ser intervingut d'urgència, i aquestes intervencions pues, li varen esdevenir un tumor benigne, però que no podia seguir el ritme de la banda, no podia seguir els assajos, ni podia sortir de gires ni tal, i bueno, crec que després va formar qualque grup o així una mica tal, però no va poder fer res, però bueno, va ser una de les bandes que bueno, va tenir cert èxit, no?
0: És un poc el que va passar en un minut, va morir així, va sortir disparat de la furgoneta,
2: claro, perquè en aquell temps el desplaçament se feia en cotxe, com... la gent anava hasta arriba de todo, sí.
0: Ni
2: cinturó ni res i tal, i qualsevol cosa que passava, pues, te jugava la puta vida, tio.
0: Sí.
2: Així va l'assumpte.
0: Bueno, pues, escoltarem un tema de Promise Ring, que es diu Red and Blue Jeans, el seu segon disco de l'any 97, que es diu Nothing Feels Good.

0: Molt, bueno, molt bon tema.
1: Sí, és que és un disco molt xulo. Sí, aquest disco és, val la pena. Bueno, tots aquests discos que estan pinxant, encara que siguin discos de grups una mica losers, que no van arribar enlloc, són molt bons discos, perquè estan tocats per gent que en sap molt de música, sí. Són bons músics, són joves, però bueno, estan englobats dins un, és un rotllo que nosaltres crec que sempre ens ha enxufat, sempre ens ha agradat,
0: sí.
1: I la veritat és que tots són, de fet hem fet una criba i hem llevat coses que igual eren més com a més mainstream, que s'apropen més a altres estils que, bueno, sí, que no ens agraden tant.
0: M'han llevat també Oye Madridistes, sí, que no m'interessen.
1: Hem llevat paia.
2: Making Friends.
1: Bueno, sí, Making Friends.
0: Des de l'any 73, jo.
1: Ara anem... anem a escoltar...
0: El pensat d'això que diuen, però són bandes que no són conegudes, són bandes que no van tenir molta repercussió, però són, tenen discos que són molt recomanables.
1: Sí, que puntualment van fer coses molt xules, que se van reconèixer més tard.
0: Sí, sí, sí.
1: Eren com a Vincent Van Goghs, però de la música.
0: Sí, però són discos que sí que són discos que valen la pena. Hi ha discos molt xulos, encara que siguin bandes que no siguin... no tinguin tanta nomenada, en un moment no van tenir tant de bombo i tant de nomenada, però hi ha discos molt xulos i molt recomanables.
1: Són bandes d'aquestes de sòtano,
0: sí, no?
1: De sòtano i de garage.
2: Ens hauríem de fer un programa de Van Goghs. No l'oreja de Van Gogh.
1: Bueno, jo que quasi tots els programes que fem són de Van Gogh.
2: Sí, la veritat sí, també.
1: Hi ha pocs que no ho
2: diguin. Però n'hi ha que són exagerats. Tema de que quan van sortir no varen vendre res... Sí. I ara som més coneguts, bastant més coneguts.
0: Sí, sí. Bueno. Inclús gent, músics i bandes que potser se van separar, o músics varen morir...
2: O se van suicidar.
0: I se van menjar mocos per dir-ho de qualsevol manera, i després...
2: I superbandes que no se'ls ha reconegut, com Big Star, que no se'ls va reconèixer quan varen sortir... Lo tens, se'ls ha reconegut, però...
0: Sí, després sí. Però estan més coneguts...
2: A posteriori.
0: Exacte, sí.
1: La putada és que te moris i no ho vegis. Sí. Perquè si et veus i ho veus encara, mira, t'ondús.
2: Sí, però sí, l'altre és una putada, per veure, tio. Però a Nick Drake no.
1: Bueno, anem a la propera banda, la pròxima banda, que se diu Braid.
0: De Champaign, Illinois,
1: de
0: també.
1: De Champaign, exacte.
0: Illinois, hi havia una bona...
1: Urbana Champaign.
2: No sortim d'Illinois, eh?
1: Aquests són...
0: Illinois, la hòstia, tio.
1: Són molt do it yourself.
0: Jo vaig estudiar allà. Ja ho he dit abans,
2: Però no vas a Milwaukee.
0: No, a Milwaukee vaig estar 6 mesos. Ah. Sí. Això que vaig dir, vull anar a Milwaukee. Encara ser la hòstia.
1: I aquests sí que agafen aquests són molt math rock, per exemple, tenen una precisió de math rock de puta mare i són molt do it yourself,
0: sí.
1: Que això sí que ho arrastren precisament
0: d'allà on venen,
1: de bandes de Fugazi, sí. I tal, no?
0: Sí.
1: I tenen com una espècie de rotllo moral que no volen entrar o sortir de segons quines coses, ho tenen molt clar, no? La connexió entre les bandes, el que dèiem, que era brutal, no? I tal és així, pues, que aquesta banda d'Aerionis també estava connectat amb The Promise Ring. Perquè en Bon Bolen, famós, era amic del cantant i guitarrista d'aquesta banda, The Braid, que se diu Robert Nana, o Bob Nana. I la banda estava formada per en Todd Bell, que era el baixista, en Chris Broke, que era el Stable, en Damon Atkinson, bateria. I es van conèixer a Chicago.
0: Illinois.
1: I es van retrobar a Illinois, precisament a la Universitat Urbana-Champaign, que era com una espècie de la meca per tots aquells estudiants que tocaven...
0: La meca records.
1: Sí, exacte, com la meca records. Que tocaven a grupos perquè li donaven allotjament econòmic.
2: Per què arriben, Pedro?
0: No ho sé. Se'n deu recordar qualque xiste.
1: Sí, m'he recordat un xiste. I locals per assajar... I tenia una ràdio universitària que era bastant important, no? Perquè era com una universitat que era un caramelo per un músic d'aquella època, perquè tots hi podien, acabaven allà.
0: Sí, de fet, el paper de les ràdios universitaris va ser molt important i van fer molt. Xerrant de qualsevol estil de música, per exemple... R.E.M., R.E.M., se van donar a conèixer a les ràdios universitaris. I és un, van fer molt bon paper les ràdios universitaris americanes.
1: No, no, jo crec que encara funcionen, no?
0: Sí, sí.
1: Amb altres no, estils de música, sí, supòs, però... Sí.
0: M'imagino que ja no tenen la repercussió que tenien, per exemple, en 90s i això, però...
1: No,
0: bé, no ho sé. No, no,
1: no deu ser igual,
0: però... sí que en 80s i 90s, les ràdios universitaris van tenir un paper molt important a l'hora de difondre música i donar a conèixer bandes.
1: Fanzines, també. Sí, que tot també començava per aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fanzines i ràdio, del locutor la ràdio de la universitat i coses d'aquestes.
0: Eren un poc amb altres, saps?
1: Sí. Però més joves.
0: Més joves, sí. Sí, ja sé, ja sé.
1: Bueno, pues bueno, que Braid eren això, eren la precisió d'un rellotge suís, eren tios que tocaven molt bé en directe i també varen tocar molt en directe, varen fer quasi més de 600 concerts, que per aquest grup pues, era l'hòstia.
0: No, són molts, són molts. Sí.
1: Era l'hòstia i el sol els va ajudar a perfeccionar molt la seva música. Mm-hmm. I s'entenien molt bé entre ells, o sigui que estaven molt sí, bé en conjunt.
0: També dic...
1: No van triomfar, eh?
0: No, no, no, no, no, no van triomfar. Dir això també, que el que hem dit, que és un poc d'aquestes bandes, també tres LPs també van tenir... Van, això sí, el tercer, el Freeman Canvas, de l'any 98, sí que va tenir una molt bona acollida per la crítica. I després, ja dels anys, també va ser un disco que va ser... Va ser molt ben considerat dins l'escena emo, alt, i...
1: Emo, alt.
0: Emo, alt. Això per un madridista, emo, alt, cada 8 hores, eh? No l'olvideu, que després passa el que passa. Per aquest tercer disco, Frame and Canvas, de l'any 98, que m'han dit, sí que va tenir bastant, va tenir una bona, molt bona qualitat de crítica i després, posteriorment, sí que va ser considerat un disco bastant... bàsic i essencial d'aquest moviment emo.
1: Això de emo alt, tu no te'n vas a la barra de casa més i ho dius, no?
0: No.
1: Allà és...
0: Què te passa? Què te passa?
1: Què te passa? Tu dius... Allà t'has de callar.
0: Sí, sí, sí. No, no.
1: Allà és peligro.
0: Sí, peligro.
1: Alta tensió, no? Danger, danger.
0: High voltage.
1: High voltage.
0: High voltage.
1: Allà no van de bromes.
0: No. I Braid, a pesar de que sí, que aquest disco seu tercer va ser ben acollit per crítica, l'any següent, l'any 99, se van separar.
1: Sí, se van separar. No, és que no tenien espero.
0: No. Jo no sé si és que...
1: Ah, te va procurar.
0: No sé si és que ells tenien... Que no ho crec, tampoc, però no sé si que tenien unes perspectives altes. Tampoc crec que fos per això. Però...
1: Bueno, no, jo crec que millor eren inquiets. Jo sí, crec que eren inquiets, sí, formaven un grup, sí, no veníeu tard, sí, s'ajuntaven amb uns altres...
0: Sí, jo crec que és més això. Però és curiós, perquè totes aquestes bandes tenen una producció musical en quant a discos curta i en quant a trajectòria també. Vull dir...
1: També és que hi havia molta mobilitat, perquè són tios molt joves que estan a universitats i també igual s'amaven més.
0: Sí, sí, sí.
1: Igual no poden seguir tocant i
0: també,
1: un cosa desfant.
0: També,
1: no
0: també. Sí, sí, sí.
1: No sé, poden ser moltes coses.
0: Mm-hmm. Bueno, pues escoltarem un precisament d'aquest Freeman Canvas, el tercer LP de Braid, un tema que es diu Never Will Come For Us.

0: També cap així, eh?
1: Molt bon disc.
0: No, no anem a copar en Joan, que no.
2: Avui cobraré, eh?
0: Ah, avui, sí. Avui, però, de moment.
1: Però de moment.
2: Encara queda molt, eh?
0: Encara...
2: I la cervesa
0: després... Sí, no, pararàs tu, encara ho diràs.
1: Bueno, ara sí que cerrarem d'un grup que va tenir èxit comercial.
0: De Kansas.
1: De Kansas.
0: Som de Kansas.
2: Jo...
1: Kansas City, Missouri.
0: Kansas City.
2: Jo vaig intentar... va intentar fer un sabotatge.
1: En Joan va intentar escoltar-lo, sí, però no li ha sortit bé. No, bueno, seran de Take Up Kids.
2: Va intentar llevar-lo, però no.
1: Sí, la... no, li va sortir malament.
0: No, però, escolta, en Pedro jo ja feia estona que...
1: Ho teníem clar.
0: No, que us hospitàvem. Que us hospitàvem. Però la setmana passada en Joan m'ho va donar motius per dir-ho ja, i a més ho direm ara mateix, oh, ja ho diré ara mateix, que en Joan no té criteri ni vergonya. En Pedro i jo ja ho sospitàvem, però no van dir res. Van dir, bé, no ho direm res. Va dir,
1: aquest de Take It Up Kids se'l poden llevar.
0: Sí.
1: Què dius, tio?
0: Eh? Sí. I, bueno, la setmana passada va demostrar que no té criteri, ni vergonya, ni res. No té res.
1: Dic, bueno,
0: i va cobrar, Joan, avui cobrarà. De moment.
1: Aquesta banda de Kansas City.
2: Ho són de Kansas.
1: Van ser alumnes de Braid, precisament. Mm.
2: Però van
1: superar els professors.
0: Sí.
1: Perquè, bueno, varen triomfar més que ells.
0: Sí.
1: En Braid varen començar a compartir gires, i un split també varen compartir, però lo fotut és que varen començar fent de toloners de Braid
2: i
1: no varen fer ni la meitat de la gira, que van haver de girar els papers. Eren col·legues, vull dir, no hi havia rotllos d'egos. I Braid va dir, no, que toquin ells. O sigui, i Braid van passar a ser taloners de Take It Up Kids.
0: Sí, és el que xerràvem abans. Si xerràvem bueno, que en quant a noms, American Football i Sony Dear The State destacaven, les bandes ara que hem escoltat aquestes darreres no són bandes conegudes, però gran públic i tal.
1: I de més, bandes que són difícilment comercials, sí, possiblement, sí, sí, radiables.
0: Sí, Get Up Kids sí que és una banda que té nom, i probablement és una de les bandes més conegudes d'aquest moviment.
1: Són molt joves, són molt jovenets.
0: Midwest,
1: en aquest moment són molt jovenets.
0: Sí, eren un poll, van començar...
1: I de més van començar molt joves. Mm. I ho van petar fort, perquè van arribar a taronejar Wizard i Green Day.
0: Sí.
1: Una banda d'aquestes que arribin a aquest nivell.
2: I el de Green Day li pega molt.
1: Sí, que, jo crec, man, és per això. O sigui, li pega molt el de Green Day,
0: crec,
1: perquè
0: que
1: tenen aquest rotllo nerdy.
0: Crec que no li agrada. Crec, eh? No m'ho feia molt de gaire, però crec que no.
2: Jo crec, bueno, que també... Algo, eh?
1: En la pasta que van guanyar del seu primer concert, la van invertir... No eren coeos, eh? La van invertir en gravar un disc amb en Bon Weston.
0: Bueno,
1: o sigui, no tiràvem un d'on bé.
0: No.
1: Que, bueno, per la gent que no ho sap, en Bon Weston era la mà dreta d'en Albini, que va col·laborar en Weston, va col·laborar en l'inductor de Nirvana.
0: I va gravar infinitat de discos, sí, amb en Bon Weston.
1: Podem fer un programa d'en Bon Weston. I la seva discogràfica d'aquell moment, que era Doghouse, quan varen pegar el petardo. No varen poder assumir la venda de discos perquè no donaven abasto a produir-los, bueno, a fer-los, claro, i no varen saber gestionar la seva popularitat. Mm-hmm. I varen haver de rompre amb ells de bon rotllo perquè no podien assolir.
0: Sí,
1: i una altra discogràfica que va sortir per agafar-los, que se de Hassel Records, els varen agafar, eren dos socis, un d'ells havia estat papà, sabia que s'havia estat papà fa poc, va haver de prescindir del seu sou perquè ho va invertir tot i l'altre va hipotecar que seva. I va ser una aposta de tot o nada.
0: Sí, sí, i tant.
1: Però se van forrar perquè els va sortir bé.
0: Sí, sí.
1: Però van vendre, no sé si eren 150.000 discos en res, saps? O sigui, i van poder recuperar tots els dos, però era aquesta aposta de... Sí. O tot o nada, saps? I con el agua al cuello,
0: sí,
1: saps? I li va anar bé, no? Perquè van tenir sort, sí, de que aquest Up Kids, pues, van triomfar.
0: Mm-hmm. També és veritat el que abans del programa que xerran d'aquest Up Kids, que sí que és veritat que estan inclosos en aquest moviment Midwest, però també que van canviar també...
1: Sí, en el final canvien.
0: Sí, van canviar de registre musical, I van passar com a fer com una espècie de punk d'aquest de patinete.
1: Sí.
2: Jo estic pensant en això.
1: Burger sí. Punk.
0: Burger, no? Aquí,
1: Burger
0: aquí,
1: punk.
0: Aquí.
1: Rollo, sí, bueno, sí, Green Day.
0: Ben jugat, ben jugat. Sí.
2: Això a l'altre jo no m'agrada.
1: Sí. Bueno, ells, lo que passa és que ells comencen amb un rollo i acaben amb un altre. És igual que Jimmy Eat World, que ho direm ara, no sonarà Jimmy Eat World.
0: No, no sonarà.
1: Perquè Jimmy Eat World mos poneixen és una banda mainstream venuda que en el final... Mem, jo m'apareixen uns xapes que no porten res.
0: No, sí.
1: Però bueno, que són la banda més famosa
2: de
1: Midwest Emo, sí. Però són uns xapes de sí. Mucho cuidado.
0: Sí, sí. Sí, no, no, no m'han agradat mai.
1: No sé si de Midwest Emo o de Emo, no sé dir, però jo és el que diu en Jordi, sí. Per això el Burger Punk, de què rotllo punk californià, sí. Cansino.
0: Cansino, de Kansas.
2: De Kansas.
1: Que no, bueno, ja està.
2: Se'n poren a Chicago.
1: Ara m'han sí. Dit que 50 que escoltaven la ràdio que li agrada Green Ray, Green Day, han desconnectat.
2: També.
1: Sí,
2: també. Jo ja no me l'escolta ningú.
0: Hola, Pep.
1: Bueno, mala tarda. No, bé, no. Qui ha estat? Jordi. Des de l'any 73 fent a mig, cabrón?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, bueno, ja li tanto.
0: M'agrada molt jo fer mig. Jo som una persona molt social. I, no,
2: i aquesta que en seu títol te pella molt bé.
0: Exacte, sí, sí. Don't Hate Me, de Get That Kids.
1: A més, és una cançó amb baixes revolucions, en el final. És una cançó quasi, quasi... La lletra és xula.
2: Però... Menos mal que és curta.
1: Bueno, joder, no li ha agradat en el Joan, no li ha agradat.
0: Ara m'ho tiraran cada vegada. Aquell programa que va posar aquest aquí, jo vaig dir que no el posaràs. Quina penxada. Haurem de comptar quina penxada.
1: Vinga, posa-la.
0: Va, vinga, don't hate me.
3: Forgive me!

0: Don't Hate Me, de Get Up Kids. Ara tenim en Joan aquí un record plorant. Ell és molt emo. Ja no el faig amics. Tot hem parat de Get Up Kids.
1: No sé.
0: Ara me'l farà amics.
2: És igual, ara me'l recuperam, però fàcil. Ara ve un temarro.
1: Sí, ara posarem una altra banda, que són The Lawrence.
0: Kansas.
1: Kansas.
2: També són de Kansas.
1: L'escena de Lawrence.
0: A mi quina ràpida, tio.
1: Sí, sí.
0: Jo me dius una ciutat...
2: És automàtic, jo.
0: Sí, sí.
1: Una banda que se diuen The Apple Seedcast. M'encanta un nom.
0: No, molt bo.
1: Super, super original. I, bueno, si a qualcú va influenciar Udayari, precisament, és Apple Seedcast, i sobretot en Chris Kriske, que és un fundador, o és un guitarrista. Chris Kriske.
2: Són cereals.
1: Chris Kriske.
2: Cereals
1: Chris Kriske.
0: Empieza la mañana con Chris Kriske.
1: Cadascú nom. Cadascú té un nom que té. Això no s'ho pot triar.
0: Hi ha gent que pren pròstis i...
1: Chris Kriske.
0: Què se diuen aquells? Max...
2: Chris Kriske de Kellogg's.
0: Ell, Chris Kriske, tio.
1: Chris Kriske de Kellogg's.
0: De Kellogg's. Si ets emo, Chris Kriske.
1: I jo crec que... Bueno, no això, ho diu tota la crítica i tota la gent que... A per si cas, van tenir fins i tot un problema perquè... Bueno, ell era en Chris Kriske... I ho bateria en Luis Ruiz. I us altres, ja, random. Gent que entrava i sortia i anàvem fent.
0: Sí, jo era flipat, perquè no havia...
1: La diferència és que no eren un grup de teenagers. Aquest era un... Bueno, ell ja tenia 22 tacos, i que ja, bueno, és majoria d'edat als Estats Units.
0: Sí, sí. Perquè ja ha rodat tot 10 per aquí, ja.
1: Sí, se'n va anar a Los Angeles per fer... trobar el seu triomfar al món de la música i el son americà i tot això, no? I va començar a trobar gent i muntar la banda. El que passa és que la banda, en el principi, se deia December's Tragic Drive, que és un bocí de la lletra de la cançó 7 de Sanity Real Estate. I, clar, el van criticar una mica, on que dir, tio, això és massa evident que t'agrada això i tal, i per evitar comparacions se va canviar a The Apple Seedcast, però bueno, encara així és vera que sona molt a Sunny Day
2: en un principi, perquè és un pot que va anar a canviar molt.
1: Sí, exacte, els dos primers discos són el millor, el que passa que tampoc no tenen la qualitat de la banda, saps, i està molt suavitzada, però sí que te recorda moltíssim en els ritmes i les cançons de Sunny Day. I, bueno, la veritat és que és una banda que a Pitchfork li va donar un 9 per al seu disc Low Level Old Volume 1 and 2, que és del 2001. I aquest disc que posarem, que crec que és The End of the Ring Wars, pot ser?
0: Sí, el seu primer disc.
1: Bueno, doncs va estar molt influenciat per Rainer Maria, Braid, Broken Hearts of Brew, i encara que en Kriske va dir que no tant, però bueno... Sony de Real Estate per la vena i mineral també.
2: No,
0: si jo no sé ni qui són Sony de Real Estate.
1: Sí, sí. Bueno.
0: Vinga, faig com a ell.
2: És un discarro.
1: Ara, és molt bon disco. Aquesta cançó que posarem, això...
2: És un temarro.
1: És un temarro. És una de les cançons més xules del disco, però el disco tot és un bon disco.
2: Les dues primeres cançons d'aquest disco són brutals totes dues.
1: Sí, sí. Bueno.
0: Res. Anem a escoltar aquest tema de The Apple Seedcast, que sigui Marigold and Patchwork.

0: Temarraco.
1: Temarraco, tío.
2: És un gran disc, la veritat és aquesta. Bueno, i una gran banda, no? Però sí que és vera que en el principi, precisament per això, i perquè el tio va ficar la gamba en el nom del grup, pues el varen tildar una mica de copieta.
0: Sí.
2: Perquè sí que és vera que sona molt a Sun i Real Estate. Que falta múscul, però sonen. La bateria és un crac, o sigui, són molt bons músics. Passa que la veu sí que fa fluix, perquè és normal. No tothom té les capacitats.
0: Les compressions.
2: Però bueno, jo crec que aquest disco, sobretot, és un puto discasso.
0: Sí,
2: sí. I un Low Level Old Volume 1 amb tu no els he escoltat, però bueno, els atenc a la recàmera.
0: Perquè... És un altre rotllo, però ja.
2: Sí, sí, ja són discos diferents, ja no estan englobats dins aquest... Jo quan he fet la llista he pensat en grupos que tinguessin discos englobats dins aquesta, dins aquesta música, però que no passassin un any 2000, perquè a partir d'un any 2000 la cosa ja se'n va cap a un altre costat. Sí. O sigui, sí. Utai, jo penso, que Utai està límit, 98, 99, sí. I ja està.
3: Sí. Per acabar el programa, escoltarem dues bandes, actuals, diguem,
2: claro.
3: Que ja tenen una trajectòria llarga, però que varen seguir més o menys aquesta
2: estela.
3: Sí, de Midwest Emo. L'escoltarem més endavant dues bandes no actuals, però no
2: sí, que estan dins l'any 2000.
3: Sí,
2: ja.
3: Sí, exacte, que estan dins l'any 2000. Però, bueno,
2: aquestes bandes totes estan dins un 94, sí, 95, 93,
3: sí, sí,
2: 97.
3: Sí, sí, sí.
2: Sé què rotllo. Bueno, anem amb un trio.
3: Vale.
2: Ojo.
3: Sé que m'agrada aquí un trio. Sí,
2: Rainer Maria, que són de Madison.
3: Wisconsin.
2: Molt bé. Formada
0: Estàs a tope, eh?
3: On fire.
2: Na Caitlin de Marré, que hem xerrat antes d'ella. Bashi Bow. Na Cala Fisher, que és una guitarrista que canta i toca cintes també. Transgender. I, bueno, és un apunte.
3: Jo també has recordat un,
2: sí,
3: un xiste.
2: I en William Quinn, que és bateria i percussió. I també, és, a l'any 95, pues, formen aquest grup que jo vaig cercar un nom perquè dic això de Rainer Maria és algo que no tal.
3: Sí,
2: no el coneixia, resulta que és un poeta alemany, Rainer Maria Rilke, no el coneixia, no sé ni què fa, però bueno.
0: Poesia.
2: Sí, sí, però evidentment per qualque cosa varen triar un nom, no?
3: Poesia en balonada, només.
2: Està que lo clava, el tio.
3: Avui està on fire, en Joan, també.
2: Sí, sí,
0: perdó.
3: Està avui, vamos, on fire.
2: Pues estaven molt involucrant en la moguda aquesta musical de Madison i organitzaven concerts de punk i rotllos musicals i culturals dins aquest rotllo punk post-hardcore i tal. I eren molt amics de Mike Kinsella, que per cert pues, el deixaven Kinsella, tocar no. En Kinsella.
3: Bueno, venga, Mike, ven i toca. Ven,
2: tenia un grup, que no era un grup perquè era tot sol, que se deia Owen, era com un projecte rar i tocava ja la guitarreta i el deixaven obrir els concerts.
3: Llavors menys Mike Kinsella de Kansas. I no d'Urbana.
2: I, bueno, se van posar a tocar, van gravar una demo en 6 setmanetes i les van vendre totes. I van fitxar per, bueno, una discogràfica que és Polyvinyl Records, que se va involucrar molt dins aquest so.
0: Sí, hi ha molt de discos
2: d'aquest rotllo.
0: D'aquest campat avui que ho són, per mi.
2: I és una discogràfica que està molt vinculada en aquest tipus de música, no?
3: Sí.
2: I René Maria, dins lo seu, pues, no va estar malament, perquè l'Epitchfork les va puntuar amb un 8-3, que està bé, en el seu segon disc, i, bueno, van fer gira en Braid, que en aquell moment Braid era l'hòstia. I bueno, això és un poc un resum d'aquestes tres personetes.
3: Rainer Maria.
2: De Rainer Maria.
3: Bé, pues escoltarem un tema de Rainer Maria, que sigui Breakfast of Champions. Que... Breakfast of Champions,
2: of
3: en
2: Champions.
3: En Chris Kriski.
2: En Chris Kriski. Sí. En Chris Kriski, exactament. De Kellogg's.
3: Exacte. Breakfast of Champions de Rainer Maria.

0: Breakfast of Champions, de Rainer Maria. Ya hemos recordado en Chris Chris. Un poc convidat, on diuen en Chris Chris?
1: Ves a saber. Jo m'agrada cercar aquestes coses. Què està fent la gent ara? Sí. Què fa aquesta gent ara?
0: Què ha sido de?
1: Què ha sido de? Jo fer un programa d'això. Què ha sido de?
2: Qui el sabe ande?
0: Bueno, hi ha una banda...
1: una altra banda fonamental.
0: Molt bona, a més.
1: Sí, molt Mineral.
0: Bona. Són Mineral. També no és una banda molt coneguda, que no t'han parlat un grup molt de renom.
1: Són d'Austin.
0: Texas.
1: Texas. Formada l'any 94 per Chris Simpson, que era...
0: Du Simpson
1: de tota la vida. D'on són Du Simpson?
0: De... Hòstia. Ah, sí, no, espera, de Springfield.
1: Ah, i no són de Texas?
0: No són de Texas.
1: Jeremy Gómez, en Ubas, i Scott McCarver, guitarra, i Gabriel Willy, bateria. I van durar, per això, dos àlbums, un altre pic.
0: Sí, 4 anys, una trita de 4 anys.
1: I es van separar, sí, en el 98, exacte.
0: Sí, només tenen dos EPs, The Power of Falling de l'any 97 i En Serenading de l'any 98. També una trajectòria curta. És veritat que després sí que se van reunir l'any 2014, a fi l'any passat.
1: És que l'any 2014 crec que hi ha Polyvinyl, crec, perquè ho he llegit de qualque banda, segur, i ara m'ha vengut. Polyvinyl Records crec que fa això, comença a cridar tota aquesta gent i diu, tios, per què no feis un revival? I a partir d'aquí, claro, ells pensant en la pasta també, comencen a reeditar discos i ells guanyen i Polyvinyl també, no?
2: Ho t'ho has reeditat ara, recentment en vinil, el número grup. No sé si és després d'això.
1: Perquè igual Polyvinyl ja no existeix.
0: Sí, no sé si existeix.
1: No ho sé.
0: Sí, però el que diu Joan, el número grup sí que ara ha editat, ha fet un bot set de 3 LPs, que són dos EDPs aquests que han dit que van treure en aquest moment, l'any 96-98, i després un EDP de singles i demos. I aquest de número grup estan fent una feina brutal.
2: Té cop i fer un programa.
0: Sí.

0: Pollo ja és un flipant.
1: Sí. Bueno, pues jo vaig escoltar, el primer que vaig escoltar d'ell va ser aquest, The Power of Falling, i és un discar molt bo, molt bo. I per a la seva curta trajectòria de Mineral, que realment van ser 4 anys i 2 discos, és veritat que no és una banda que, el que han dit abans, que tenia molt de renom i tal, però sí que està considerada una banda seminal d'aquest d'aquest moviment Midwest Emo.
2: Sí, bueno, i li va passar una mica també com American Football, que després de deixar-ho van agafar més
1: sí, van tenir força. Més reconeixement.
2: I varen fer, mira, vos aquí ho tinc apuntat, varen fer un directe que el va promocionar, bueno, promocionar de certa manera, no? Polyvinyl Records, que estava en Sunny Day, American Football, Texas is the Reason i altra gent. I estaven ells també, estava en Mineral també.
0: Està molt guai.
2: Sobretot destacable també de la música, que són molt bons músics, que controlen molt bé un rotllo alts i baixos d'això del post-rock, que en Chris Simpson no té cap tipus de... O sigui, quan ell canta xerra de la seva intimitat, són lletres molt introspectives i melancòliques i molt intenses, no té filtre. És un tio que xerra com si fos un nin de 16 anys, de coses molt... Saps? Que a vegades dius, però tio, que està com... Saps? Però sí, ho fa d'una manera molt... Li surt així, saps? I a vegades xoca una mica, perquè són lletres a vegades una mica... que xerra d'intimitat, que, sí, que és raro, saps? Que la gent se posi a...
1: Sí, bueno, American Football també, vull dir, el primer disc, per exemple, American Football també són lletres així molt... molt introspectives, molt... Així xerrant de sentiments, vull dir,
2: que són problemes així com molt de l'accent, la paraula,
1: sí, perquè realment en aquell moment ho eren,
2: claro, és això.
1: I són temes i lletres molt introspectius i xerrant de sentiments, i d'aquí també la demo. Les lletres marquen bastant el que és aquest moviment també. Les temàtiques o temes i les lletres i tal van marcar bastant també aquest moviment Midwest Emo. Escoltarem un tema d'aquest discasso. Jo he dit The Power of Falling, The Power of Failing.
2: The Power of Failing.
1: Està jo que... ho vam dir tots aquí.
2: En directe.
1: Perquè veieu. Escoltarem un tema d'aquest The Power of Failing, de Mineral, que sigui Gloria.

0: Mineral, una banda molt recomanable. Si no els coneixeu, des d'aquí, de Time Monday, vol recomanar aquesta banda Mineral. Molt bona banda, 100% recomanable, i aquest disco...
1: Sobretot de Power of Fail.
0: Sí, és
2: Power
0: of Fail.
2: Sí, aquest disco és molt bo.
0: És molt bo.
2: Aquest disco és boníssim.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, ara anem amb una altra banda, que són de Denver.
0: Colorado.
2: Que se diuen, també m'agrada molt un nom, Christopher on Drive. I aquest també tenen connexió do-it-yourself en lo rotllo pues, més fugaci i tot això. No musicalment, sinó en tot aquestes, la manera de fer feina. Vale? I també tenen una connexió curiosa amb Jimmy Eat World, que no els hem anomenat ni posarem cap cançó.
1: Anomenat o t'hem anomenat?
2: Anomenat, però no és un bloc de programa. Bueno, són en Ron Marshall, en Jason Beguin, també guitarrista, en John Marshall, bateria, Kerry MacDonald, baix, i Eric Richter, vocalista i guitarra. 3 anys, 2 sí. àlbums, 5 EPs. Au, feina feta, cap a casa.
1: Puta el vago d'aquesta gent.
0: Sí, ara 3 anys i m'ho anant cap a casa plorant un poquet. Sí.
2: Aquest també van sortir de la mà de Sunny Day, de Mineral, du grup aquell que vas posar tu en un grup nostre que se diu Jejun. Get Up Kids, Promise Ring, surten un poc a l'abric d'aquestes bandes, i en l'any 95 van llançar un primer àlbum recopilatori que recollia, bueno, qualcuna d'aquestes cançons que havien editat en diversos splits, perquè no tenien, bueno, no havien fet discos, feien splits, que splits, bueno, pues split és un disco que té una cara i cada cara una cançó.
0: Com ho van anar a split?
2: Exacte. I justament varen compartir un split amb Jimmy Eat World. Bueno, mala decisió o no sé.
0: Bueno, comercialment, no? Pensant
2: en Jimmy igual no era ningú en aquell moment. No ho sabia. No era ningú. Estaven en un cert nivell. Què passa? Que un caçatalent de Capitol Records s'adreça a ells perquè va escoltar l'Split i li proposa gravar un disco a ells, a Christopher on Drive. I ells, en la paia mental seva, do it yourself i tot això, ara pues, van rebutjar la proposta perquè van dir aquesta gent, ara tindran un control de la nostra música, no sé què, tal, mos faran fer el que no volem, tal i qual, van dir que ho tenen por culo. L'altra opció pues, va ser Jimmy Eagle, que també li va agradar, i bueno, pues, que van triomfar com la Pepsi. I sí que és vera que els van convertir en una de les bandes més mainstream de l'emo, no? Que al final és la reflexió
1: de Capitol.
2: Tu què vols fer? Saps? O sigui, com a banda. Jo crec que la decisió de Christopher on Drive és una decisió coherent en aquell moment de dir no. Nosaltres estem fent música.
1: No
2: el que volem fer. No. I vosaltres prenen una decisió totalment econòmica de dir sí, vamos a triomfar. Bueno, són dues decisions i dos resultats diferents.
0: Sí.
2: Uns que se guanyen la vida amb això i uns altres pues, que igual fan feina de fuster.
0: Sí.
2: Saps?
0: Sí.
2: O sigui, però bueno. És lo que és. No?
0: Sí. Dins el món del Morica, moltes vegades és important seguir-te a principis, també. Vull dir, Fugazi s'haguessin pogut fer dar. No t'hi van oferir un xec en blanc a Fugazi i van dir
2: que no.
0: No volen saber res, saps? Bueno.
2: Bueno, aquesta banda com a influències també tenien Superchunk, Buffalo Tom, Dinosaur Junior i Mineral, que també feien, bueno, apostaven i produïen bandes i tal, i van acabar gravant un disc, Christopher on Drive, i també van girar amb ells perquè s'ajudaven entre ells de fer gires i coses d'aquestes. I bueno, no sé quina cançó en...
0: Novembre. Estem a setembre, però en plan novembre.
2: Ha de ser que el posem d'aquí 2 mesos.
0: Esperam. Passam un pròxim tema. No, hem triat un tema que sigui novembre de Christopher on Drive, d'un seu disc estèreo, que escolta la mare.
2: Ah, sí, estèreo.

0: novembre, de Christy Front Drive.
1: Dos discos molt recomanables. Aquest, bueno, un primer no té nom, LP1, i un segon no té nom, però té a baix, posa estèreo, i li han dit estèreo.
0: No, els quals eren un vago, no fa tot aquest, cagant de guarda de vagos.
1: I ara anem amb una altra banda que hem xerrat bastant durant tot el programa i del seu líder, que és en Norman Brannon, que se diu Texas is the Reason, que també és molt xulo el nom.
0: Sí, sí.
1: I aquest també varen rebutjar una oferta milionària, sí, però per fer-se de puto.
0: Varen fer un fugat, sí.
1: Varen fer un fugat, però en tota regla.
0: Sí, sí, sí.
1: Són una banda de Nova York.
0: New York.
1: Formada per Norman Brannon, guitarra, Chris Daly, bateria, Scott Weingart, és baix, i Garrett Klahn, veu i guitarra. I són una banda que, bueno, que ho tenien tot, era una banda en majúscules, tocaven de mort, tenien cançons bones per fer-ho, i per haver triomfat a la tele i a la ràdio. Però, bueno, igual que Christy Front Drive, va ser rebre l'oferta d'una major i se van separar en 3 anys i van desmuntar la banda.
0: Sí. De fet, van pitjar per un celler independent de hardcore que seria Revelation Records. Sí, la seva història també molt curta.
1: Bueno, és que ells venien de Vander, ells venien de Vander Hardcore i eren molt peculiars, perquè pertenecien a l'escena... Bueno, és que són una història. Ells pertenecien a l'escena... En Chris Daly i en Norman Brannon pertenecien a una escena hardcore que se deia Krishnacore. Que va sorgir quan diversos integrants de la banda aquesta de Nova York, Youth Today, se'n van anar a l'Índia i se van convertir, en un moviment
0: van fer un enic, Hare Krishna. Un enic.
1: Sí, sí. I de tornada, sí, un enic però hindú.
0: Sí, hindú.
1: I de tornada, en un concert, recitaven mantres i repartien menjar vegetarià entre tothom i tal. I d'aquesta escena surten en Brannon, per això t'ho dic, en Brannon és un person, en Brannon i en Daly, que durant un temps van ser molt fervents practicant aquesta religió i tal, i fins i tot en Daly, que vivien son pare i sa mare, havia de dir mentides i de no, voy a ensayar con Youth Today.
2: Me voy a drogar.
1: Perquè els coneixien. I de vale. I
0: ja va tenir la merienda.
1: El que no li's deia és que practicaven la religió hinduista, però que s'havien canviat un nom i tot, o sigui, estaven superintegrats. Fins que se varen cansar de les normes estrictes, com tot, te canses de les normes aquestes estrictes de les religions i dius, cau una puta tot. I el 94 van deixar anar. I varen formar Texas is the Reason. Sí.
0: Que un nom, jo vull sacar el nom, que és molt xulo aquest nom, Texas is the Reason.
1: Sí, és superguapo.
0: Bé, hi ha dues teories, que ve del tema Bullet de Misfits, de la famosa banda de Misfits, de horror punk, i també n'hi ha una que diu que ve d'una teoria de conspiració sobre l'assassinat d'en John Fitzgerald Kennedy, i està entre aquests dos, o ve de Bullet de Misfits o ve d'aquesta teoria de conspiració de quan van assassinar en John Fitzgerald Kennedy.
1: Són gent molt peculiar.
0: Clar, i... perquè també això en Kennedy el van matar a Dallas.
1: Texas is the reason. I, bueno, que ells venen de hardcore, de thrash metal, qualque altres component de la banda. I aquest disc que escoltarem, una cançó, se diu Do You Know Who You Are, i va ser un dels discos més reconeguts, no només en aquest món de l'emo o Midwest emo, va ser un superventes als Estats Units. I lo de l'oferta milionari és que van tenir una oferta que li podia haver solucionat la vida, perquè rebien en aquella època, estan xerrant de l'any 94-93, mig milió de dòlars cada un by the face, i després 3 milions de dòlars per 3 discos, o sigui, un milió per cada disc.
0: Sí,
1: una burrada.
0: Sí, sí.
1: En aquella època, clar. Que una oferta, doncs clar, els hagués fet milionari, no? Però no varen voler donar el pas. I després se va saber que Norman Brannon, que era un líder, que realment no només Norman Brannon, perquè si tu mires les fotos veus que tots són un blanquitos, i ell no, ell és puertorriqueño, i no Norman Arenas, és de Puerto Rico. Imagina't, sí, persona, sí, sí, o sigui, tot el que t'estic contant.
0: Personatge.
1: I era un tio, pues, que tenia un fanzine i estava molt ficat dins aquesta muda. Bueno, durant tot el programa en xerrat en Norman Brannon. Era un tio que estava molt ficat dins tota l'escena, no? Y en aquel fanzine se dedicaba a entrevistar grupos. Rage Against the Machine, no sé qué, qué fos. Pero les fue entrevistas desde un punto de vista con preguntas vinculadas en un masclisme, siempre. Claro, la gente estaba una mica mosca, amb això. I, bueno, ells tenien la seva manera de pensar i també hi va dir que no se volien vendre perquè si no perdrien el control. Això era el que van dir un moment. Però després, anys després, ell va dir i va confessar que la decisió no va ser per això. Va ser perquè ell era homosexual i que si ell se convertia en una estrella en aquell moment, ho hagués passat fatal i no hagués pogut pair tot
0: el que li venia,
1: tot el que li venia damunt perquè li haguessin donat estopa.
2: Pues jo ara tinc una altra teoria d'un endogrupo.
0: M'interessa aquesta
1: teoria. Sí que era homosexual. Per això vos he dit antes lo de Texas is the reason.
2: Era homosexual, però això lo de Texas is the reason.
0: També depèn de la risa. Ja són tres teories.
1: Què és que a Texas?
0: M'han quedat ets allò.
2: Vaques
0: i...
2: maricones. I no ho he dit jo.
0: No, ho has dit tu.
2: Ho he dit jo, però parafraseando... Pues,
0: tenim
2: un peliculón.
0: Hi ha tres teories. El tema de Misfits, la teoria de conspiració d'en Kennedy...
2: El que és homosexual.
0: El que és homosexual i com que...
2: T'exagis de riure. Jo crec que aquesta té més sentit.
1: En Norman...
0: M'ha convençut, Joan, molt bé. Vull cobrar doble.
1: Ell va dir que era homosexual i que va rebutjar l'oferta perquè no estava preparat, perquè l'ella se'n va aixecar viu.
0: Sí.
1: Bueno, una pena, perquè és una banda que va durar 3 anys, però era una banda que ho tenia tot. És vera que un disco aquest és molt bon disco.
0: Sí, molt
1: i bo. Són tios que se nota que saben tocar i són molt bons músics, però... Bueno,
2: ho que poden acompanyar.
1: Les decisions són les decisions. Bueno, també és aquell moment una decisió que has de prendre en aquell moment. O sigui, que no només passa per la música. Tu imagina't un jugador de futbol en aquesta època dins un vestuari de futbol dir que ets gay.
2: Sí,
0: encara ara.
1: Podem posar molts exemples, no? O sigui, la vida. O sigui, perquè nosaltres en la nostra vida quotidiana, pues, jo no vaig demanar entre el meu companyer de la feina si és gay o no és gay, o sigui, és que facin el que vulguin.
0: Sí,
1: això no és una cosa vinculant a res, no?
0: No, però ja...
1: però quan tu és famós àmbit... i projectes una imatge,
2: ja és diferent.
1: Aquí és diferent.
0: I en segon quins àmbits també. Sí, això és un tema
2: I més als Estats Units.
0: Sí, més Estats Units.
2: Els Estats Units jo que tinc ara no ha canviat molt.
0: I més a Texas.
1: Que va.
2: Però eren de Nova York.
0: Sí, sí, això el va salvar, que eren de Nova York, que no te'n saps. Bueno, pues escoltarem un tema que se diu Do You Know Who You Are, de Texas is the Reason.

0: Joan, això no és necessari.
1: Sí, s'ha d'acabar així, sempre, acoplant.
0: Sí. Bueno, hem dit de Texas i de Reason, que és una banda que va tenir territori super molt curt. Després, és vera que després van fer una reunió més i se van tornar a separar. Mm. I després se van tornar a juntar l'any passat, l'any 2025. I van tocar, jo vaig veure, van tocar una primavera Sound. I va ser com un poc, la gent que li agrada aquest rotllo, va ser com un poc com un aconteixement, no? S'havien tornat a juntar, hòstia, toquen en Primavera Sound, no sé què, gent que va anar a Primavera Sound, que li deia aquest rotllo, va ser com un petit aconteixement, no? Va ser com una cosa que no s'esperaven i la gent hi va anar. I me varen dir que varen fer un concertarro, varen fer un concertarro l'any passat en Primavera Sound, i és clar que era una banda que jo crec que en directe han de ser de veure aquests. Una banda que han de ser molt interessant en directe.
1: Sí, bueno, jo crec que tots aquests que hem posat són molt bons músics i si, si se tornen a juntar, evidentment fan bon paper, o sigui, no són...
0: Sí, sí, sí, no, però... però m'han dit que gent que havia anat a veure-lo, aquest concert, que havia estat espectacular, que havia estat... No, era l'any passat, era enguany.
1: Hem de cercar on toquen The Get Up Kids i anem amb en Joan. Això és el que hem de fer.
0: I regalar-nos el seu company.
2: Quan no t'ho diu que nostre...
0: Anem a posar tot el que toqui.
1: Que li faig un rotllo Madonna de que és, eh? Hola, vengo a fer-li un baile.
0: Hola, soy Madonna. Bueno, ja anem a una altra banda, també... que sí que també van tenir molt de nom i encara ara tenen molt de nom, que s'hi diuen Jawbreaker, que és una banda de East Bay, Califòrnia, que bueno, que ara ho xerrem micro tancat en Pedro, jo, que és una banda que sí que la van ficar dins d'aquest rotllo de Midwest Emo, però també estan a cavall entre aquest Midwest Emo i el punk rock més punk rock de tota la vida, no? Estan un poc a mig, no? Beben de cada un d'aquests moviments, tant de Midwest Emo com de punk rock, no? Estan allà. Però, bueno, és una banda que tant un món com l'altre, tant un moviment com l'altre, han influït molt. És una banda bastant coneguda i una banda que gent que li agrada... tant punk rock com emo i tot això, és una banda que la coneixen bé i és una banda que ha tingut bastant de ressò.
1: Jo no els coneixia, els vas posar tu, i ara estava mirant que també beben de les fonts de hardcore,
0: sí, eh?
1: També és un rotllo do it yourself, que se gestionen ells mateixos, no sí. Valen managers ni sí. Res d'això, perquè si no perden el control de la seva
0: sí,
1: van, creativitat.
0: Sí, van tenir amb aquest disco que escoltarem ara, que és el D.A.U., va haver un pot de polèmica, perquè van fitxar per Geffen, la discogràfica d'en David Geffen, els va donar $1 milió Geffen per aquest disco. I era veure que té un so més millor sa, diguem, no? que temes anteriors. Però de tota manera hi va haver aquesta polèmica, però també en aquell temps era aquesta polèmica de bandes que fitxaven per multinacionals, era com una tradició, no? La gent ho veia com una tradició.
1: Bueno, jo crec que no sé si va ser antes o després de que ho fes, perdona, Sonic Youth, perquè jo crec que Sonic Youth en Geffen va obrir un...
0: Sí.
1: Com una via, no?
0: Sí,
1: de dir, que estamos aquí, estamos haciendo esto, i hem firmat...
0: Sí.
1: Unes clàusules que ens deixen ser una mica lliures, no?
0: Sí, Sonic Youth.
1: Creativament, en aquest sentit. Claro, no tothom és Sonic Youth, en aquest sentit.
0: No, clar. Però hi ha aquesta polèmica, però, bueno, de tota manera, jo aquest... Jo serà una banda, aquest D.A.U., i també l'anterior... No era l'anterior, aquest crec que és el quart D.A.U., i el segon, que era el Bivouac, que també era un discarro, són dos discos molt recomanables, si vos agrada...
1: Sí, bueno, aquí surt un de 90... Bueno, 90 en Fan, 92
0: sí.
1: Bivouac,
0: sí.
1: 24 Hour Revenge Therapy 94 i Dia Lluís 95.
0: Sí, sí, sí.
1: Entenc que és el darrer.
0: Sí, Dia Lluís és el darrer. I, però sobretot aquests dos, el Bivouac i el Dia Lluís, són dos discos també molt recomanables. Hi ha una banda que també m'agrada molt, aquest Jawbreaker.
1: Està molt bé, jo no els havia escoltat i són molt xulos.
0: Sí. I ja dèiem, era una banda que estava aquí, ballava entre Midwest Emo i Punk Rock, perquè també estan considerades dins el tema, dins el món del Punk Rock dels anys 90, com una de bandes, de les millors bandes que dava de Punk Rock en els anys 90. Vull dir, estaven a cavall entre una cosa i l'altra, tant una part com l'altra van deixar empremta i van ser molt influents també. Molt bona banda, són molt recomanables, sí. Si no la coneixeu, és una molt bona banda. Però escoltarem un tema que és D.A.U., aquest disco de Jawbreaker, que es diu Accident Prone.

0: Per això ha estat Accident Prone, d'aquesta banda, Joe Breaker.
1: És un gran tema.
0: Sí, sí, molt bo, molt bo, molt bo.
2: I un gran disc.
0: Sí, també, també. Dic, aquests dos discos de You i Bivouac són dos discos molt recomanables. Si us agrada aquest rotllo, són dos discos molt, 100% recomanables. Vull dir, són discos que s'han d'escoltar. Bueno, i ara hem fet aquest repàs a la gent aquesta... de Midwest Emo, anirem, que abans ho hem dit, anirem amb dues bandes més actuals, perquè aquest en Pedro, no? No, Midwest Emo va d'un 90 fins 98, sí. Mal o menys. Ara escoltarem però dues bandes, ja ficar dins l'any 2000, 2010, 2000 per amunt, que van seguir un poc aquest n'hi ha més, vull dir, hi ha més bandes que van seguir aquest moviment de Midwest Emo, però bueno, no podíem parlar totes, evidentment, era per posar un exemple de bandes que han seguit aquest moviment. Una d'elles, que escoltarem ara, és una banda que es diu Everyone Everywhere, que és una banda molt interessant, és una banda de Filadèlfia, Pennsylvania, és una banda molt interessant. Aquests se van formar l'any 2007, que se sàpiga que segueixen tocant, però només tenen dos discos, dos LPs, un de l'any 2010 i un de l'any 2012.
2: Jo estic començant a passar, això són vagos,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
2: No han de res,
0: no, i a més també fan, se marquen un American Football, perquè els dos discos s'hi viuen Everyone Everywhere 1 i 2. són sí, no se maten la de cercar temes de títols per un disc, no? Però una banda que molt interessant, que ha seguit ha seguit dins aquest moviment, no? I m'ho ha parecut interessant ficar dues bandes actuals, i una d'elles serà aquesta, Everyone Everywhere, amb un tema que es diu $1,000,000,000, que no crec que és el que guanyessin ells. Sí. Fent música.
2: És el que cobran notes per programa.
0: És el que cobran per programa, repartint a tres. O sigui que al final se queda una misèria,
2: sí, passant fam,
0: no arribant al final de mes. Des d'aquí fem una crida a la Joana i
2: se pot triplicar
0: i una taloner
2: se me pot triplicar el sol,
0: sí, que siguin 3.000 milions de dòlars, així anem un poc ampos, sí. Per res, escoltem aquest tema de Everyone Everywhere, banda de Filadèlfia.

0: Per això ha estat Everyone Everywhere, aquesta banda de Filadèlfia, que com heu pogut sentir, segueixen aquest pas els d'aquestes bandes que hem escoltat fins ara, d'aquest moviment Midwest Emo, recorden a bandes que hem escoltat, sí, aquestes bandes que hem escoltat fins ara. Tenen un pot d'American Football, tenen un pot de Sunny Day, però més calmats.
1: Sí, bueno, rítmicament són més pop, possiblement, sí, aquests, sí, eh? Us altres sí, no, sí, aquests sí, sí, són...
0: Sí.
1: Més poperos.
0: Sí, però una banda molt interessant. I una altra banda que hem afegit també aquí, una banda actual, és probablement la banda amb un nom més llarg de la història.
1: O més curt.
0: Que se diu The World is a Beautiful Place, I am, and I am no longer afraid to die, que és una banda de Willimantic, Connecticut.
1: Willimantic.
0: Que això era en Cris Albert de Mechero.
2: I això t'ho has inventat tu.
1: Sí. Ara estic cercant un puto on està això.
0: Això, en Cris Albert de Mechero, t'ho dic jo. Que és una banda molt peculiar. Realment també tenen 5 discos, han estat molt d'anys sense gravar, però tenen 2 discos, sobretot 2 primers discos, Whenever i Feva de l'any 2013 i Harmlessness de l'any 2015, que són 2 joies de discos. Ja, però ja són 2 joies de discos, són 2 discos que no tenen desperdici, són molt bons. Són molt bons. Part de sonar això, en aquesta corrent de Midwest Emo, això també són en moltes coses diferents. És veritat que després d'aquests 2 primers discos, després se va morir el cantant principal, va haver molt de canvis de formació, els altres discos ja no són, ja no tenen poc a veure amb aquests 2 primers discos. I el que va entrar l'any passat jo me va descol·locar totalment, perquè era un disco que ja havia escoltat els 2 primers discos, i el que va entrar l'any passat era un disco que era més metal que res, vull dir, no tenia res que veure.
1: Tenen pinta per les fotos.
0: Sí, no tenien res que veure amb el que jo coneixia de The World is a Beautiful Place. Però bueno, no era un mal disco, la passa que era, te descol·locava, perquè no sonava el que eren ells. Anteriorment era un disco molt metal, molt estrident, molt...
1: Les discogràfiques, està Epitaph.
0: Epitaph, no? Sí, Epitaph. Sí, que Epitaph és un... Bueno, però el segon, el Harness també és d'Epitaph, vull dir... Sí. Epitaph és un segell eminentment de punk i de punk rock.
2: Sí, però al final s'han obert i ja tenen altres coses.
0: Sí.
2: Com la Disput, no, la Disput no.
0: No ho sé.
2: Jo que jo sí, no sé si la Disput és d'Epitaph.
0: No ho sé ara, no ho sé. Hauríem de cercar, hauríem de cercar. Però bueno, aquests 2 primers discos, The World is a Beautiful Place, són 2 discos també molt recomanables. Aquest Whenever i Feva de l'any 2013 i el Harmlessness de l'any 2015. Han triat un tema del seu primer disco de Whenever i Feva, que se diu Heartbeat in the Brain, que per això és un tema ara, però bueno, tot aquest disco no té desperdici, és un disco que no té desperdici, és un disco que també s'ha d'escoltar, i un disco que val molt la pena. Però escoltem aquest tema de The World is a Beautiful Place.

0: Just a heartbeat in the brain, the world is a beautiful place and I am no longer afraid to die. O que eu sabe, o que eu digo, como os telefonem, como os digo, o nome desta banda seguida,
1: de carreirinha.
0: De carreirinha, ganhará $1,000,000,000 como everyone, everyone.
1: Paga o ayuntamento de Poyanchos.
0: Sim, sí, evidentemente. Não apoiam nada, porque nada não cobram, é isto. Bueno, pues, lo que dèiem, aquestes bandes, per exemple, aquesta de World is a Beautiful Place, sí que té influències de camí o estem, però també se denoten també altres influències, perquè té també no rimes, però sí guitarres que recorden a Built to Spill i bandes així, però bueno, és una banda molt interessant. Molt, molt friqui, són molt friquis, és una banda molt peculiar, perquè també hi ha hagut... ha desfilat un...
1: molt de canvis, sí, d'integrants.
0: Sí, molt de canvis de formació, hi ha hagut molt de canvis i tal, però és una banda que, sobretot aquests dos primers discos que van treure, són dos discos molt interessants. Bueno, i ara hem volgut acabarem aquest programa, i hem volgut acabar...
1: amb una joia.
0: Exacte, amb una autèntica joia, que és el darrer disco d'American Football, que és American Football 4.
1: Que ja vos adelantam que estarà dins els 10 primers discos, sí, de millors discos de l'any, segur.
0: Segur, segur.
2: Sí, hi ha molta de canviar
0: la cosa. I entre els 5 primers també.
1: Sí. I entre els 5 primers.
0: Clar, han començat... bueno, han començat en Rise of the Spring, però bueno, sí, però, vingut bueno, American Football.
1: Ha estat introductat.
2: Sí, ha estat previ.
0: Sí. I, però bueno, hem volgut acabar aquest programa amb aquest disco d'American Football, que és un disco que va molt de pena. Ara xerràvem fa un moment... per nosaltres, aquest i el primer són millors discos d'American Football. Són el tercer, són discos que estan molt bé, vull dir, no són mal discos. Però jo crec que el primer...
1: El primer
0: és molt bo.
1: I aquest...
0: Sí.
1: El primer, bueno, sí. Segueix l'estela,
0: sí,
1: del
0: sí.
1: primer.
0: El primer que hem escoltat en un principi, i ara aquest que escoltarem per acabar aquest programa d'avui, per jo, bé, per nosaltres... són els millors discos d'American Football.
2: S'han d'escoltar tots dos.
0: Sí, sí. I aquest darrer és que és molt bo. És un disc, el que ha dit en Pedro,
1: està també molt ben gravat.
0: Sí, entre... És que ja el que comentàvem abans, només començar, el primer tema, aquella bateria a contratemps, que te descol·loca totalment, i dius, hòstia, què passa aquí? I...
1: Home, són molt bons músics, i a més, han passat molt d'anys, també... s'aprenen molt de temps per gravar un disc, sí. Jo crec que no viven d'això.
0: No sé.
1: Jo és el que penso, no ho sé, però aquests grups que tenen tant d'espai entre disco i disco, realment tu no pots viure, i a més, que quan de discos poden vendre?
0: Ah, suposo que... Hombre, ho sé públic, el tenen, vull dir...
1: No, sí.
0: No un públic massiu...
2: Si anem per percentatges, aquí són 3 i 2 tenim un disco. Venen molt.
1: Sí. Ja, això és una mica...
0: No, vull dir, el seu públic el tenen, no és un públic massiu, evidentment, però dins d'aquest rotllo de música independent, diguem, entre cometes, sí que és una banda que té el seu públic. No, el millor...
1: Germans Kinsella.
0: Sí. Molt curiós també, l'altre dia vaig llegir una entrevista amb Mike Kinsella i li deien, bueno, a nivell de lletres, quina diferència hi ha entre, per exemple, el primer disco i aquest? Diu, home, diu que en el primer disco nosaltres xerràvem de problemes de quan nosaltres érem joves, que érem universitaris, ja xerrant de problemes de ja gent de 50 i pico d'anys. Sí, de gent major, sí. Nosaltres abans xerràvem de... problemes d'existencialistes quan eren joves, ja, i aquests problemes de quan eren joves, i ara pues, xerram, pues, que hem perdut a mi, saps? I són problemes ja de l'edat que tenim ara. Va ser una bona sortida que va tenir. M'ha fet gràcia això que va dir a Mike Kinsella. No sé si teniu res més que dir.
1: No, jo crec que és una de les millors maneres d'acabar aquest programa.
0: Jo també. Bé, si hem pogut triar qualsevol tema d'aquest darrer disco d'American Football.
2: Tots són bons.
0: Perquè tots són, sí, és un disco que no té tema dolent. Tots són bons, de principi i final, de disco. I hem triat un tema que sigui Wake Her Up. I amb aquest disco que va al programa d'avui.
2: Molt ben, d'aquí 15 dies.
0: D'aquí 15 dies, exacte.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: Kiss.
1: I think I wanna dance now.